0: Esta todo el mundo la ha oído alguna vez.
1: Dynamite.
0: ¿No? Sí. El título no me lo sabía, la verdad, pero la melodía sí, sí que creo sí. que todos la hemos escuchado alguna vez. Vamos a escuchar más música, porque Harry Styles ha batido el récord Guinness del mayor número de conciertos consecutivos en Wembley.
2: A Harry Styles sí, sí lo conoces.
0: Bueno,
2: más,
0: sí,
2: ¿no?
0: claro.
2: Sergio, vamos a escucharlo
0: y a BTS también.
2: Breathe me in, breathe me out, I don't know. Se ha batido el récord de conciertos consecutivos en Wembley, uno de los templos británicos de la música, el estadio de Wembley en Londres. Culmen para muchos artistas. Bueno, 12 conciertos consecutivos ha dado allí. El anterior récord lo tenía Coldplay con 10 actuaciones. Ya sabes que ahora muchos artistas sí. eligen una sede fija, una residencia, como por ejemplo ha pasado en Madrid con Bad Bunny, para dar numerosos conciertos de su gira.
0: Pues a partir de las 7, en un momento ya, les va a saludar Pedro Blanco. Ahora son las 7 menos 10 de la mañana, las 6 menos 10 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dimarts, és 7 de juliol.
5: Evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. El nombre d'efectius que tenim doncs, no és infinit, el nombre de mitjans aeris no és infinit. Estem doncs, seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis que tenim actius.
4: Aquesta és l'estratègia dels bombers. En plena onada de calor, ahir es van declarar fins a 65 incendis. N'hi ha dos que preocupen, el de Sentmenat i el de la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Ara hi anem a tots dos, però abans... Abans, el temps. Sol, sol, sol, calor, calor, calor. A partir del migdia hi ha avisos molt alts de calor a la Noguera, la Ribera d'Ebre i el Segrià, temperatures que pugen una mica més. El trànsit a aquesta hora, normalitat, i el transport públic també. El govern torna a demanar l'ajuda a la UME, a la Unitat Militar d'Emergències, per fer front als diversos incendis simultanis que hi ha hagut en les últimes hores a Catalunya. N'hi ha dos que són els que més preocupen, ho dèiem, el de Sentmenat i el de l'Anoia. Comencem justament pel de Sentmenat. 200 efectius de bombers treballen en un foc que té un potencial de 2.000 hectàrees i hi ha un ordre de confinament a 7 urbanitzacions i preocupa especialment la del Farell. Allà hi tenim el Miquel Giol. Miquel, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, aquesta és l'urbanització més amenaçada pel foc. Els bombers han optat per agrupar les persones d'aquest nucli en un punt segur i així poder-les protegir, ja que no garanteixen poder salvar les cases de la zona que estan al mig del bosc. Han reunit els veïns en un balneari de Caldes de Montbui, juntament amb algunes persones que s'allotjaven en un càmping que estava a prop de les flames i que ahir van evacuar. Aquest matí la policia bloqueja els accessos als nuclis confinats, només deixen entrar els veïns els que adverteixen que si marxen i hi ha una ordre d'evacuació, no podran accedir als seus domicilis. L'última actualització dels bombers és d'una àrea cremada de 90 hectàrees. Avui la zona està infestada de fum i els bombers han establert el centre de control a l'Institut de Sentmenat.
4: Això és el que passa a Sentmenat. Després hi ha el que passa a l'incendi de l'Anoia. Allà preocupa que salti a la C15. En breu hi anirem. I el que podia haver estat un incendi de grans proporcions, el Coll de Comiols, a Artesa de Segre, finalment ha quedat en un ensurt, gràcies a la ràpida actuació de bombers, de parcs voluntaris i dels ADFs i pagesos. Sobretot a que el foc començava per la part alta del Coll de Comiols. Vicenç Llorca, bon dia. Ara sí, Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Gisela. La nit del foc es va donar per controlat i ja es va obrir la carretera que va d'Artesa de Segre a Isona. Hi ha 32 hectàrees cremades.
4: En té més detalls la Mercè Marc.
8: Bon dia. El foc de Comiols ha tingut un comportament molt menys virulent de la seva potencialitat inicial i el motiu l'explica l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
9: Hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees.
8: I la reflexió la posa l'alcalde d'Artesa de Segre, Francesc Puig Pinós.
10: I des d'aquí sí que reclamem que les administracions pertinents pues, posin els recursos necessaris per tal de mantenir el bosc una mica net, amb medis i mitjans les ADFs al dia actualitzades, però també els punts d'aigua.
8: La causa de l'incendi de Comiols hauria estat els treballs amb una màquina recolectora, segons la principal hipòtesi dels agents rurals.
4: I com dèiem, hi ha aquests dos focus que preocupen, d'una banda els de Sentmenat, amb el qual hi hem anat amb el Miquel Giol, però és que a l'Anoia hi tenim la Eva Hidalgo, que ella està a la Pobla de Claramunt. Eva, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Gisela. Què tal? Doncs aquí la prioritat és contenir el foc perquè no salti cap a la C-15 i s'obri cap al Bruc, on hi ha un potencial de més de 4.000 hectàrees. De moment sembla que s'està aconseguint. A la zona el cel està tapat, els carrers estan plens de cendra al terra i l'olor fum és intensa. Veiem des d'aquí una columna d'un incendi que manté confinades a més de 30.000 persones de 7 municipis diferents des d'ahir a la tarda. De fet, les flames van arribar gairebé fins a primera línia dels habitatges i hi ha 4 indústries afectades. S'han cremat de moment 400 hectàrees, segons els agents rurals.
4: Gràcies, Eva. Tornarem amb tots vosaltres al llarg d'aquest matí intens. I mentrestant, els sindicats demanen que no es carregui tota la culpa de l'incendi de les Gavarres al treballador que va provocar-lo mentre treballava amb una radial i que es posi el focus en l'empresa. Sergi López, bon dia.
11: Hola, bon dia, Gisela. Defensant que no se sap si aquest home, que ha passat 48 hores detingut a comissaria i aquí el jutge ha deixat en llibertat, tenia l'ordre directe de fer aquesta tasca i que tampoc se sap si se li havia comunicat que aquesta era una activitat prohibida.
4: Un més detalls, Oriol Soler.
12: L'empresa subcontractada presta servei a la Conselleria de Territori de la Generalitat i els sindicats han sortit en defensa del treballador, recordant que és molt important saber quines ordres o instruccions concretes va rebre de la seva companyia i també si se l'havia informat de les restriccions que tenia a l'hora de fer les seves tasques. Camil Ros, secretari general d'UGT.
13: Falta veure com ha anat tot, però bueno, doncs ha estat detingut 2 dies el treballador, però els responsables de l'empresa han passat el cap de setmana on l'hagin volgut passar, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una responsabilitat.
12: Declaracions de Camil Ros a l'Aquí Catalunya.
4: Un incendi aquest de les Gavarres que encara no està controlat. I la Generalitat admet que les dades de morts associades a la calor són preocupants. 1.103 des que va començar el mes de juny. Són els càlculs de l'equip especialitzat de la Universitat Carlos III, referent en aquest àmbit.
7: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admet que les dades que té controlades la Generalitat vinculades a cops de calor o deshidratacions no són bones i recorda que aquesta onada de calor durarà ben bé fins a mitja setmana.
14: Sabem que hi ha mortalitat associada a la calor. No és que la gent vagi caient pel carrer morta per la calor, sinó que són condicions que ja existeixen que s'agreugen amb la calor i que acaben precipitant. Nosaltres anem monitoritzant també els cops de calor, les deshidratacions, els síncopes, i realment estem amb unes xifres que són preocupants.
7: Són declaracions de Fernández a l'Aquí Catalunya.
4: Més enllà dels incendis i de l'onada de calor i altres temes, a l'Audiència de Barcelona hi ha hagut una nova tongada de testimonis pel judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Estan acusats de discriminar policies nacionals i guàrdies civils durant la vacunació de la Covid al personal essencial. Els testimonis han exculpat els exconsellers.
11: Entre d'altres, ha declarat l'exassessora de Vergés, Judit Vinyals. Seus són un dels missatges que en l'instrucció semblaven més incriminatoris.
15: En el que dice, un altre cop la consellera em demana parar a Guàrdia Civil i Policia Nacional, no podrem argumentar-ho.
11: Però Vinyals diu... Ara sí, però Vinyals diu que es van mal interpretar.
16: No, se referia que teníamos que cumplir el dictamen de la IT territorial del dia 22, donde nos decía que teníamos que vacunar a la gente más mayor. Entonces se referia a la gente joven de este colectivo.
11: En aquest sentit, l'ex-subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha atribuït el retard en la vacunació a la suspensió cautelar de la vacuna d'AstraZeneca pel risc de trombosi i ha desvinculat Josep Maria Argimon de qualsevol decisió sobre el tema. Els policies que van declarar la setmana passada també van exculpar la cúpula de Salut.
4: Són les 6:57. I Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit. Santi Ovalle, bon dia.
17: Què tal? Bon dia. La selecció espanyola ja és als quarts de final del Mundial després de superar Portugal per 1-0 amb una diana al tram final de partit de Miquel Merino, el jugador de l'Arsenal. El partit de Portugal ha estat el darrer de Cristiano Ronaldo a la història dels Mundials. Espanya passa a la següent ronda, jugarà divendres vinent a les 9 de la nit i ho farà contra Bèlgica, que ha superat els Estats Units a Seattle. Per tant, Espanya-Bèlgica, divendres pels quarts de final per un lloc a les semis del Mundial.

0: I aquesta nit, a les Nits d'Occident, al Palau de Pedralbes, hi actua Sting.
1: Presenta la gira Sting 3.0 World Tour al costat del guitarrista Dominic Miller i el bateria Chris Mas. Sting és guanyador d'11 Grammys addicionals, un Globus d'Or, un Emmy i 4 nominacions als Oscars. Per avui, pràcticament totes les entrades venudes.

0: concert on interpretarà temes de sempre i també algun de nou, segurament. No sabem si sonarà aquest que sentim ara, aquest Fields of Gold, però estaria bé que això passés almenys pels amants d'Sting. I d'aquí a res, d'aquí a 30 segons, comença l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández. Avui també estaran molt pendents de tot el que succeeix amb els diversos incendis que estan cremant a Catalunya amb punts en directe de connexió i també amb experts en aquesta gestió d'incendis i de boscos. Avui en un programa en el qual doncs, també conversaran amb Irene Montero, avui que fa 10 anys de la sentència de la violació de la Manada.
1: Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Pendents dels incendis actius simultàniament a Catalunya que estan posant contra les cordes els bombers. De seguida connectarem amb els companys que estan seguint l'evolució dels incendis. Avui, però, també us expliquem més coses, i és que la OCDE discrepa dels mestres catalans que reclamen una reducció del nombre d'alumnes a les aules. Us ho expliquem de seguida, però abans... Abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps. Novament, molta calor. A l'interior pugen les temperatures i a la costa els termòmetres, com ahir. El trànsit, retencions habituals a les entrades a Barcelona i a les rondes. I al transport públic no hi ha incidències. Al llarg de l'últim curs escolar hem sentit en força ocasions aquests crits. Amunt els salaris, a baix les ràtios, l'OCDE, però, discrepa. Considera que una reducció general del nombre d'alumnes per aula és una mesura molt cara, que repercuteix poc en els resultats i que és millor utilitzar aquests diners per conservar i per atreure els millors docents. Soledad Domínguez, bon dia.
2: Bon dia.
1: Educació presentarà avui a la Junta de Directors l'informe que el govern va encarregar experts de la OCDE per millorar els resultats dels alumnes catalans. Un informe que aposta per concentrar els recursos en els centres que tenen més alumnes vulnerables.
2: En aquestes escoles i instituts, els experts de l'OCDE sí consideren que és eficaç rebaixar el nombre d'alumnes per aula, però no en canvi de forma generalitzada a tot el sistema. Paulo Santiago és un dels coordinadors de l'equip que ha fet l'informe.
3: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència en l'aprenentatge de l'alumne. Pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, en la mayor parte de los países, cuando se hacen políticas de reducción del tamaño de clase, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, con alumnos más desfavorables, por ejemplo, o en niveles más bajos de educación.
2: Santiago alerta que en un moment en què falten professors, reduir el tamany del grup classe pot provocar que s'acabin contractant professionals més mediocres.
1: En canvi, si veuen bé oferir millors sous als professors per atreure els millors professionals.
2: De fet, creuen que caldria reconèixer els docents que assumeixen més responsabilitats, com ara les tutories o el lideratge en els plans de millora dels resultats, premiar també els professionals excel·lents i oferir incentius a aquells que treballen en les escoles més complexes. Sobre els directors, l'OCDE aconsella reforçar el seu lideratge pedagògic, dotar-los de més poder per configurar els seus equips o per decidir quins plans de formació continuada haurien de fer els professors per respondre millor davant la complexitat a les aules.
1: Fixem-nos ara amb el minut i resultat dels incendis que s'estan registrant a Catalunya de manera simultània. A aquesta hora hi ha actualització dels bombers. Anem cap a Sentmenat. Allà hi ha el Miquel Giol. Bon dia, Miquel.
4: Bon dia, doncs sí, els bombers han estat treballant tota la nit en aquest incendi, que asseguren que s'ha mantingut força estable i que les maniobres han resultat efectives. A la zona del foc i

0: aeris. Més de 30.000 persones de 7 municipis continuen confinades des d'ahir a la tarda. L'olor fum és molt intensa d'un incendi que ha cremat 400 hectàrees segons els agents rurals. Les flames van entrar a urbanitzacions, com ara les Garrigues d'aquí de la Pobla, i han afectat també a 4 indústries.
1: Gràcies, Eva. L'incendi que hi ha a l'Artesa de Segre ja s'ha pogut donar per controlat. Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela. Tenia una extensió potencial molt àmplia, però per sort l'actuació dels bombers l'ha frenat. A les Gavarres el foc encara no està controlat. Sí que està estabilitzat des de dissabte, però la intensa calor fa que hi hagi una contínua revifada de flames.
1: En té més detalls el Carles Couso.
3: Metre a metre, els bombers ressegueixen el perímetre per assegurar-se que no creix, intenten detectar possibles punts calents i apagar ràpid qualsevol revifada. Els nous incendis iniciats a Catalunya han fet que alguns efectius hagin abandonat les Gavarres, tot i així encara queden uns 150 bombers a la zona. Inspector Ferran Garcia, cap de l'operatiu a Girona.
4: Aquí estem en una fase bona de l'incendi, per lo que era, però que necessita una mica més. Necessita treballar-se una mica més del que podem treballar ara, tot i que estarem treballant tota la nit amb les dotacions i intentant buscar el poder donar aquest incendi per controlar el que us deia. Necessitem treure'ns aquest incendi de sobre per atendre el que vingui. Doncs ja està aquí el que vingui.
3: La pèrdua d'efectius aquí, asseguren els bombers, pot frenar arribar a la fase de control de l'incendi, la que és prèvia a l'extinció, però en cap cas fer passes enrere.
1: I en aquest context d'altes temperatures, Catalunya vigilarà amb drons que els treballadors del camp estiguin protegits contra la calor.
2: La Inspecció de Treball preveu sumar aquesta tecnologia en la propera campanya de la recollida de la fruita per vigilar i sancionar les empreses.
1: Des de Ràdio Lleida, Mercè Marc.
5: De moment és un pla pilot que ha estrenat el Departament d'Empresa i Treball en zones agrícoles del Segrià per incorporar l'ús de drons i veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures associats al canvi climàtic. Ara mateix la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que no hi ha cap normativa que sancioni treballadors a unes temperatures concretes, diu el conseller Miquel Samper.
6: Ens hem de començar a acostumar a que conceptes com les reduccions de jornada o les modificacions dels horaris, això s'ha de posar sobre la taula. I les conseqüències del canvi climàtic ens estan arribant i encara no hi ha hagut una normativa ni estatal ni nostra. De fet, la competència és estatal, però encara no existeix.
5: Aquests drons complementaran la feina que fan els inspectors de treball sobre el terreny per comprovar que les empreses disposen del protocol obligatori de calor.
1: Són les 7:27.
7: Ni quarts ni hores.
8: Jo soc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
7: Joc d'històries.
9: No és com un programa clàssic.
7: I anys i panys.
10: Som la família Ferrer.
7: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
11: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Espanya jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar Portugal.
2: 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit.
12: Viva Sant Fermín! Viva Sant Fermín!
2: Amb aquest viva Sant Fermín ho celebrava el futbolista nascut a Pamplona.
1: El rival d'Espanya a quarts de final serà Bèlgica,
2: que va eliminar l'última de les anfitriones que quedava viva, Estats Units. 1-4 pels belgues en un partit marcat per la suspensió de l'expulsió a Balogán, el davanter estrella dels Estats Units que havia estat expulsat contra Bòsnia. Recordem que Donald Trump va dir obertament que va trucar a la FIFA per demanar una revisió de jugada.
1: I a casa l'Espanyol torna avui de les vacances.
2: Els de Manolo González passaran avui les habituals proves mèdiques i físiques i a més serà presentat el nou fitxatge, Àlex Calatrava.
1: I mentrestant, el principal grup d'animació de l'Europa no vol anar al Narcís Sala.
2: El grup Escapulats va anunciar en un comunicat que no acudirà al Narcís Sala a l'estadi del Sant Andreu per animar l'equip si la consulta que està fent el club sobre aquesta opció.
1: I avui, Sergi, què celebrem?
13: Doncs mira, considerant la situació que patim a Catalunya amb diversos incendis simultanis, com acabes d'explicar ara mateix, avui celebrem el Dia Internacional de la Conservació del Sol, una qüestió moltes vegades bàsica precisament per evitar la propagació dels focs. Si no volem que el planeta torni a estar trist i fosc, com sentíem ara la cançó, caldrà cuidar més el sol. Aquest Dia Internacional promou protegir la Terra per evitar la desertificació que moltes vegades es produeix amb la desforestació. I precisament la major desforestació a Catalunya la provoquen incendis com els que estem patint aquests dies aquí a Catalunya.
1: segur que molts oients amb aquesta música que ens has posat avui, i jo m'incloc entre

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
3: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
5: Bon dia. L'última hora sobre els incendis a Catalunya la tenim a la comarca de l'Anoia, on els bombers donen per estabilitzat el foc declarat a Carme. A més, 30.000 veïns que estaven confinats ja no ho estan. L'evolució d'aquest foc ha fet possible que aquestes persones de 7 urbanitzacions de la zona ja puguin sortir de casa. En tot cas, queden restriccions perquè els accessos continuen tallats. Ara revisarem com estan les coses en aquests incendis simultanis a Catalunya, un dels quals està també a Artesa de Segre i que ja està controlat. Ara ho ampliem. Però abans, tres imprescindibles. El primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
6: Bon dia, doncs. A hores d'ara hem de tenir paciència encara per aquest accident actiu de la C58 a l'altura de Ripollet, que en direcció Sabadell continua provocant fins a 5 quilòmetres d'aturades i per fer més efectiva la sortida dels vehicles, doncs a hores d'ara continua obrint-se també el carril Busbao a tots els vehicles excepte camions. Per altra banda, tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a l'altura de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que en direcció Amposta doncs provoca 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Pel que fa al transport públic, de moment no consten incidències. El tercer imprescindible, el temps. Si no heu passat prou calor aquests dies, avui encara n'hi haurà una miqueta més. Jordi Carbó.
7: Temps assolellat i més calorós que ahir, amb algunes tempestes durant la tarda prop dels Pirineus. Ara la temperatura ja comença a pujar, passem ja dels 25 graus a tota la ciutat de Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Lleida i Girona. El sol que farà la major part d'hores portarà les màximes a valors de 1 a 2 graus més als que ahir, de 30 a 35 graus a la costa, a prop dels 40 a tot l'interior, superant-los a ponent, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Amb aquesta calor durant la tarda, marinada forta, també tempestes al Pirineu i Prepirineu, amb poca aigua i fortes ratxes de vent.
5: Ens aixequem un dia més amb molta calor i amb molta preocupació per l'evolució dels incendis que hi ha actius a Catalunya. En tot cas, com us dèiem, la bona notícia d'entrada és l'estabilització del foc de la comarca de l'Anoia. Anem fins al centre de control que ha establert la Generalitat a Bellaterra. Martí Oliver acaba d'explicar la situació dels focs l'inspector David Borrell. Com estan les coses?
8: Doncs mira, Gisela, ha sigut una nit molt productiva. Els bombers asseguren que han pogut fer molta feina. Això és el que els ha permès donar per estabilitzat el foc de l'Anoia i també l'evolució ha sigut positiva en el foc de Sentmenat. Tot i així, hi ha molts focus secundaris, han explicat, i com que amb la calor es pot reactivar la canícula, per això no el volen donar per estabilitzat, perquè hi ha una finestra de que es pugui reactivar. Ara mateix, però, hi poden dotar tots els mitjans aeris que fins ara havien d'estar repartits i això els hi permet també desescalar el nivell de simultaneïtat el que estaven. Això permetrà doncs, tenir més fresca a la resta d'unitats. Tot i així, sí que es manté el pla M2, que això vol dir que tots els bombers que estan de guàrdia han d'estar als parcs de bombers per si se'ls necessita.
5: Gràcies, Martí. Anem ara cap a l'Anoia per saber sobre el terreny com estan les coses amb l'Eva Hidalgo i amb aquesta bona notícia que parlàvem d'aquest foc estabilitzat. Eva, bon dia.
9: Bon dia. 50 dotacions terrestres dels bombers, més tots els mitjans aeris, treballen per consolidar el perímetre d'aquest incendi que ha cremat 400 hectàrees, segons el darrer balanç dels agents rurals. A les 7:50 s'ha aixecat l'ordre de confinament. Això què vol dir? Que més de 30.000 persones que estaven tancades a casa seva des d'ahir a la tarda, de 7 municipis diferents de la comarca de l'Anoia, ja

0: un drapaire, més doncs, totes les afectacions que hi pugui haver als habitatges, sortosament, i això és el més important, cap afectació personal.
1: Gràcies, Eva. Bona feina.
0: Fins
1: i
0: ara.
1: Seguirem connectant amb tu. Però hi ha altres coses. Vicenç Llorca, bon dia.
2: Bon dia, Gisela.
1: El govern català que planteja el Ministeri d'Hisenda que permeti que no totes les autonomies estiguin obligades a complir el mateix objectiu de dèficit mentre no estigui aprovat un nou model de finançament.
2: Ho ha defensat la consellera d'Economia, Alicia Romero, en el Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest dilluns. El Consell tornarà a reunir-se el 29 de juliol per abordar aquest finançament.
1: Més detalls, Xavier Balló.
3: El Ministeri d'Hisenda no ha tancat la porta a establir per primer cop un dèficit diferent segons la situació fiscal de cada comunitat. De moment, però, el marge donat és del 0,1% per a tothom, mentre no es concreta una proposta alternativa. La consellera Alicia Romero ha demanat que es doni més flexibilitat a les comunitats pitjor finançades.
4: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè el model de finançament no ens aporta els mateixos recursos uns que els altres i, per tant, ens sembla que ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics.
3: Els consellers del PP han rebutjat la proposta del Ministeri, que té tots els números de caure quan arribi el Congrés, perquè fonts de Junts per Catalunya també ha advertit que la tombaran si es manté l'objectiu del 0,1% i que els pressupostos que pretén preparar el govern espanyol són només una cortina de fum.
1: I Esquerra reclama al govern català que rebaixi els peatges vigents a la C32 i a la C16 per millorar la congestió recurrent a l'AP7. Sergi López, bon dia.
5: Hola, bon dia, Gisela.
1: Això després que el govern s'hagi obert a recuperar el pagament d'aquesta autopista. Els partits han sortit a reclamar altres solucions com aquesta o com que l'Estat traspassi la titularitat de l'autopista a Catalunya.
5: Esquerra i Junts coincideixen en demanar al govern espanyol que traspassi l'AP7 si no sap fer bé el seu manteniment o simplement perquè sigui la Generalitat qui pugui decidir si recupera el seu pagament i a través de quin mètode. Josep Rius, portaveu de Junts.
6: Traspassar l'AP7 a la Generalitat i que sigui el govern de Catalunya que decideixi el mètode de manteniment.
5: Per a banda d'això, Esquerra recorda la Conselleria de Territori que té altres opcions que ja depenen d'ells.
7: Reduir el peatge o alliberar el peatge de la C32 ajudaria a reduir la intensitat de trànsit a la P7. Reduir el peatge de la C16 ajudaria a desviar trànsit cap a la C16 i la C25 i alliberaria de pressió la P7. Per tant, hi ha coses que el govern de Catalunya pot fer i que ha de fer.
5: Tant Junts com Esquerra i altres partits com els comuns han defensat en reiterades ocasions la implantació de la vinyeta.
1: I a aquesta hora donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
2: La Vanguardia destaca les pàgines de Societat que gairebé un de cada quatre joves diu que no té amb qui disfrutar el seu oci, ja que s'ha reduït l'oferta de forma clara. El periòdico subratlla que l'estrès tèrmic pot afectar el neurodesenvolupament i cita professionals que reclamen refugis climàtics reals. El País explica que el govern català crearà el seu propi núvol digital per allotjar dades públiques amb una inversió total de gairebé 500 milions d'euros. El diari Ara, per últim, fa èmfasi en el seu cas en la inversió de 100 milions de l'Ajuntament de Barcelona per posar al dia els mercats i mantenir gairebé totes les parades en funcionament.
1: 8 i 28.
8: Ens van explicar què volíem fer.
9: Aquesta secció
10: està jugant a un joc.
11: Cada dia retransmet des d'una època diferent.
8: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie Ser Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
12: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Espanya, que jugarà els quarts de final del Mundial després d'eliminar Portugal.
5: 0-1 amb un gol de Miquel Merino al minut 91 de partit.
13: Viva Sant Fermín! Viva Sant Fermín!
5: Viva Sant Fermín, ho celebrava el futbolista nascut a Pamplona. El rival d'Espanya a quarts de final serà Bèlgica, que va eliminar l'última de les anfitriones que quedava viva als Estats Units. 1-4 pels belgues. Va ser una nit de comiats a Portugal com l'últim partit de Cristiano.
14: La consciència tranquil·la, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títols per Portugal antes de Cristiano.
1: I el menú d'avui?
5: Doncs el menú d'avui es tancant els vuitens de final del Mundial. A les 6 de la tarda, Argentina de Leo Messi juga contra Egipte. A les 10 de la nit, Suïssa s'enfronta a Colòmbia.
1: I així arribem a 9:15. La informació continua a l'Ui per Ui.
15: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
16: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Vamos con el abierto.
17: CaixaBank patrocina este espacio.
16: Hoy hemos convocado...

0: Hola, què tal? Molt bon migdia. Arrenquem, comencem. Nou migdia central. Som dimarts 7 de juliol. Hores ara tenim al centre de la capital del Bages 32 graus de temperatura, amb sol i, novament, amb molta calor. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central d'aquest dimarts. Començarem parlant de la restauració del retaule del Sant Esperit que està tenint lloc aquests dies a la Basílica de la Seu de Manresa. Per això avui nosaltres en aquest migdia central hem convidat el rector de la Seu, mossèn Joan Jagolimana. Amb mossèn Joan parlarem de la importància d'aquest retaule del Sant Esperit. Parlarem també d'aquesta restauració i també li demanarem a mossèn Joan, que ell va ser present en aquesta inauguració d'aquesta exposició que hi ha al Museu del Prado de Madrid i que compta amb dues peces de la Basílica de la Seu de Manresa. Avui és dimarts, per tant, en aquest migdia central toca repassar efemèrides. Sabrem què tal és històricament aquesta jornada, aquest 7 de juliol, amb naixements, amb defuncions, amb efemèrides musicals i també amb els fets històrics que van passar en una jornada com la d'aquest 7 de juny. En plena onada de calor, els agents rurals han restringit aquesta mitjanit l'accés junt amb 5 espais naturals més a Montserrat per l'elevat risc d'incendi forestal degut a l'episodi d'altes temperatures i baixa humitat. Jordi Miralles, cap de l'àrea bàsica del Baix Llobregat, ha recordat que amb el nivell 4 del Pa Alfa, totes les activitats de lleure o esportives del medi natural queden prohibides i ha demanat responsabilitat a la ciutadania per respectar les restriccions i en cas de detectar qualsevol columna de fum, trucar ràpidament al 112. Aquest és el que s'ha de fer, doncs, si algú veu, doncs, com dèiem, a partir d'aquests dies, aquestes columnes de fum, alertar als serveis d'emergència. Jordi Miranda, cap de l'àrea bàsica dels agents rurals del Baix Llobregat, explicava, doncs, avui, en aquest tancament d'aquest massís de Montserrat, que s'ha de fer pedagogia.
1: Efectivament, s'han a l'espai natural protegides, on no es poden fer aquestes activitats. Entenc que al ser una mesura que es va aplicar tard, encara hi ha gent que no ho conegui, doncs des dels ajuntaments s'està fent difusió, es farà difusió també des dels mitjans oficials i nosaltres estarem avui aquí, juntament amb l'ADF i altres cossos d'emergències, garantint que la gent estigui informada i no accedeixi a la muntanya.
0: També el que es demana, sobretot, és que respecti la ciutadania, respecti aquestes mesures.
1: Durant el dia d'avui s'ha decidit fer el tancament de la muntanya de Montserrat degut a l'elevat risc d'incendi forestal que tenim avui, degut a l'onada de calor, la baixa humitat i a l'estrès a la qual està la vegetació. En aquest sentit, durant el dia d'avui es restringirà l'accés a peu, l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania, doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin al 112 i agraïm tota la col·laboració que es pugui fer des de per a tothom. És una mesura que s'ha fet amb l'objectiu de protegir a la ciutadania i d'evitar que es puguin generar incendis en terreny forestal.
0: I és que ahir també recordem que es va declarar aquest incendi a la comarca de l'Anoia. Molts dels veïns a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Caramunt han passat la nit en blanc per la incertesa de saber si casa seva està afectada per l'incendi, doncs, que va començar ahir la tarda a la comarca de l'Anoia i que va afectar tots aquests municipis d'aquesta comarca. La Blanca explica que són l'únic establiment amb llum perquè tenen generador i que estan ajudant a la gent del poble. Els veïns parlaven de la incertesa viscuda ahir a la tarda i durant tota aquesta nit per la incertesa d'aquest incendi. Aquesta situació que es va viure ahir a la veïna comarca de l'Anoia i hores darrere, segons informa el diari Regió 7, s'investiga si aquest foc ha cremat unes 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia, ha estat causat per l'activitat humana. I ara els anem a parlar d'aquesta recuperació dels trens semidirectes a la comarca del Bages.

0: I l'Ajuntament de Manresa ha estat escenari aquest dilluns de la signatura entre la família del pintor Joan Closes i Pinyot i el Museu del Barroc en relació amb la donació d'obres seves. L'objectiu és preservar el seu llegat per tal, doncs, que es pugui conservar.
1: Gracias.

I no els deixem de parlar d'esports, i és que el Quinzenàs Manresa continua perfilant la plantilla per la temporada vinent amb la incorporació del pivot nord-americà Nick Ongenda. El jugador de 25 anys i 2,11 metres arriba procedent del Hapoel d'Israel. En el curs passat va signar una mitjana de 10,2 punts i 6,7 rebots per partit. Ongenda destaca pel seu potencial físic, per la seva presència a la pintura, i ha firmat per una temporada abans de jugar a Israel. També ha passat per d'altres equips com Polònia, Canadà i també la G-League nord-americana.

Anem per les portades. Comencem amb el que explica el diari Regió 7, que, com els hem explicat, obre amb aquest titular: s'investiga si el foc ha cremat unes 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia ha estat causat per l'activitat humana. També parlen els testimonis de l'urbanització més afectada per l'incendi de l'Anoia. No ha quedat res, però afortunadament només eren coses materials. També expliquen que Regió 7 i l'Ajuntament de la capital del Bages distingeixen el comerç més dinàmic de la ciutat de Manresa i que el TAI i el Centre Sanitari del Solsonès posen data al seu traspàs. Si ens anem a l'equip Berguedà, Bagà rep més de mig milió d'euros per ampliar les plaques del pavelló i per instal·lar-ne de noves a la zona esportiva. La nova infraestructura a la zona esportiva permetrà cobrir dues de les tres pistes de pàdel, a banda de produir més energia neta al municipi. També parlen i expliquen dels 10 secrets berguedans del jugador Marc Bernal. El Nació Digital Solsona diu que les piscines municipals de Solsona desafien els nedadors en la 43a hora de resistència. I les imatges d'un helicòpter del SEM a terra a Solsona arran d'un accident laboral a la zona del Mercadona de la capital del Solsonès. Si ens anem a l'Anoia.cat, destaquen que 6 ferits atesos pel SEM en aquest incendi que ha afectat la comarca de l'Anoia. Poques novetats meteorològiques tenim per aquesta jornada de dimarts. Novament sol i calor. Això sí, al migdia, a mesura que passin les hores i especialment a la tarda, poden créixer nuvolades en punts del Solsonès i del Berguedà. Això sí, sense aigua. A la resta de comarques de la Catalunya central, el que predominarà és el sol tant matí com tarda. Ens anem a les temperatures avui. Mínimes de 15 graus a la ciutat de Manresa i també a Igualada. 16 graus de mínima a la ciutat de Solsona, 17 graus de mínima a Vic i la mínima a la ciutat de Berga avui ha estat de 20 graus de temperatura. Pel que fa a les màximes, a mesura que passa la setmana, aquestes temperatures que van fregant i avui en punts de la Catalunya central, en la majoria de punts de la Catalunya central, s'arribarà als 40 graus de temperatura. Per tant, avui, novament, nova jornada de sol i de molta calor, per tant, moltíssima precaució, tant pel que fa pels incendis forestals com també per les altes temperatures que viurem en aquesta jornada, en aquesta onada de calor, que sembla doncs que el pic de calor el podríem tenir demà dimecres. Per tant, aguantar.

0: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibuk.
1: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
0: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
1: Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibuk, per fi a casa.
2: Deixes bosses fora dels contenidors? Residus abandonats al carrer?
3: Barreges diferents tipus de residus?
4: Si encara no ho fas, separa els residus a casa i poses al contenidor o al cubell que toca.
2: Si tens voluminosos, porta'ls a la deixalleria o truca per concertar la seva recollida.
5: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
6: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: En Hipojagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Yoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda Hipojagán más cercano, compra online en hipojagán.com.
10: Migdia Central, Eli Pagán.
11: La Basílica de la Seu de Manresa està duent a terme una intervenció de conservació del retaule del Sant Esperit. És considerat una de les obres més importants del gòtic català. Avui nosaltres, en aquest migdia central, ens en volem anar fins la Seu de Manresa i volem parlar amb en mossèn Joan Jagolimana. Mossèn Joan, com estem? Molt bon dia.
12: Molt bon dia, perfecte, estem bé gaudint d'aquesta calor.
11: No sé si es pot dir, si es pot gaudir de la calor, però de moment és el que ens ve i és el que tenim. Mossèn Joan, parlem d'aquest retaule del Sant Esperit. Jo deia això, mossèn, és considerat una de les obres més importants del gòtic català. Segurament moltes persones no saben la importància del que tenim a la Seu de Manresa, mossèn Joan.
12: Clar, perquè per les seves mides, per la tècnica, per la trajectòria, un retaule d'aquestes magnituds que va viure un miracle, perquè durant la Guerra Civil la van poder desmuntar i amagar i tornar a muntar. Per tant, és una obra que té una trajectòria realment miraculosa.
11: Segurament aquesta dada que vostè deia molta gent la desconeix, que el van poder desmuntar i el van poder amagar, doncs, perquè no el destruïssin o no se l'emportessin.
12: Sí, exacte, per això es va poder salvar, mentre, per exemple, l'altra retaula que teníem darrere l'altar, darrere el presbiteri, va desaparèixer. En canvi, aquest sí que es va salvar.
11: Què té d'important aquest retaule a banda d'aquest fet, mossèn Joan?
12: És que hem de tenir en compte que retaules del segle XIII ja veiem que té més quasi 700 anys. I en segon lloc, la teologia, per exemple, en el seu moment, encara la teoria de Galileu, de què? La Terra era rodona i girava entorn del Sol, tot això encara no estava comprès i assumit. En canvi, per exemple, quan visitem la retaula del Sant Esperit, ens adonem que l'autor en aquell moment sí que estava conscient que el món, que la Terra anava així.
11: Mm-hmm. Llavors era un avançat, mossèn Joan.
12: I són d'aquestes coses que ens trobem en la història i et preguntes, com és que va tenir aquesta intuïció? Són aquestes persones que tenen una comprensió, podem dir, avançada per considerar el seu temps.
11: I l'autor era Pere Serra, mossèn.
12: Sí. Mm-hmm. Sí.
11: I aquest retaule va ser un encàrrec.
12: Sí, perquè, en general, els autors a les taules no és com ara que un pintor li ve de gust pintar, no. Antigament, totes les obres que tenim a la seu i la resta, hi havia confraries, sobretot, perquè les capelles laterals de les esglésies eren una església en si, i cada altar lateral tenia un altar. I aquest altar hi havia una devoció, un museu que es cuidava d'aquesta devoció. Darrere d'aquest muntatge hi havia una confraria en general, la confraria de sabaters, de metges, de constructors, de no sé què. Llavors aquesta confraria és el que encarregava aquesta taula a l'autor. Per tant, l'autor no ho feia així de pròpia iniciativa pel gust de treballar, sinó que li encarregava i a més li pagaven. Per tant, totes les obres que tenim a la seu tenen aquesta trajectòria.
11: En aquest cas, és la confraria dels cuidaters de Manresa el que, no, el que va pagar a Pere Serra perquè pogués fer aquest retaule del Sant Esperit, que té 22 escenes, i que ara, doncs, mossèn Joan es restaura. Com ha anat això? Quin és l'estat d'aquest retaule?
12: No, l'estat és bo, però hem d'entendre que, igual que un cos humà o qualsevol altra realitat, pateix el pas del temps. El canvi de calor i de fred, a vegades la pols i tot això, el pas del temps el desgasta. Per tant, si feia anys, potser no tenim documentat que aquests últims 100 anys si hagi fet alguna intervenció destacada, i de la mateixa manera que vàrem intentar trobar la manera de restaurar el frontal i el retaule de Sant Marc, també quedava pendent aquest retaule més important per fer-hi intervenció de conservació. Però és de conservació, no és que el retaule estigui en perill, no. Senzillament és de conservació, de mirar, fixar això, vigilar això perquè es mantingui a les millors condicions.
11: Mm-hmm. I clar, evidentment, per aturar doncs, el procés de degradació natural d'una cosa que té tants anys, no?
12: Clar, perquè aquests segles per una pintura, déu-n'hi-do el desgast del temps.
11: Clar. Clar, clar. I com s'ho han fet? Perquè, clar, evidentment això deu valdre uns dinerons, deu anar força dinerons. Mossèn Joan, com arriba aquest procés de poder doncs, pagar i fer aquesta campanya amb aquest retaule?
12: En general és una intervenció amb tres parts. Hi ha la Generalitat, hi ha una part de l'Ajuntament i una part que posa la pròpia seu. Llavors, entre aquestes tres aquesta col·laboració entre tres, ho hem pogut tirar endavant, perquè realment és una cosa que necessita molta tècnica, molt especialitzada. Per tant, això té els seus costos.
11: Uh-huh. I quant temps? És a dir, els treballs ja han començat? Fa uns dies, mossèn, aquests treballs de restauració, fins quan, més o menys, han d'estar, quan estarà doncs, el retaule ja llest després d'aquesta neteja que se li està fent?
12: Contem que 2 mesos estarà tot acabat.
11: Mm-hmm. Clar, perquè ha de ser un treball molt, molt minuciós, mossèn.
12: Aquest primer hi ha el treball de neteja, de treure la brutícia acumulada. I després veure si hi ha algun detall, algun element que necessita fixació. Per tant, primer es fa la neteja, després es mira a retaula per poder intervenir allà on hi hagi alguna petita creixa que necessita una intervenció. I després vindrà el procés de la il·luminació.
11: Mm-hmm. Perquè es vegi, perquè el retaule es pugui veure tal i com es mereix, mossèn?
12: Perquè, de fet, això hem de reconèixer que els que es van precedir van fer molt amb els mitjans que tenien a l'abast, però els retaules fins ara els teníem, podem dir, mal il·luminats, perquè normalment els retaules il·luminen de dalt a baix. I així, la persona que està baix, la llum no s'interposa entre la persona i el retaule. Si passes a l'estiu, veuràs que els retaules fins ara les teníem il·luminats de baix cap a dalt. I això feia que la llum s'interposava entre les persones i el retaule. I això feia que reflectia, no es podia contemplar bé. I ara amb un nou projecte que estem fent, estaran il·luminats de dalt a baix com es fa en tots els museus.
11: Doncs aquest és aquest procés de restauració d'aquest retaule de Sant Esperit que està, que està tenint lloc aquests dies a la Seu, que encara li queden uns quants, unes quantes setmanes d'obra. I el mossèn els ha esmentat en aquesta entrevista. Ha esmentat el frontal florentí i també el retaule de Sant Marc de la Seu, que des del passat mes de maig ja s'exhibeixen doncs, al Prado. Es deuen trobar a faltar, mossèn.
12: Però, naturalment, era un pas obligat perquè estar al Prado, podem dir que és una publicitat gratis per nosaltres. És la millor publicitat per nosaltres i una publicitat que surt gratis.
11: Tant el frontal florentí com el retaule de Sant Marc formen part d'aquesta exposició que es pot veure fins al 20 de setembre, que es titula A la manera d'Itàlia.
12: A la manera d'Itàlia.
11: El gòtic mediterrani 1320-1420. Mossèn, vostè, tant com també l'Arola Benmar, la gestora turística de la Basílica, van poder anar a la inauguració, quan es va inaugurar aquesta exposició al Prado. Què tal? Com va anar?
12: Sí, va anar molt bé perquè, per exemple, la retaula de Sant Marc, que es va restaurar al Prado, ha sortit, però una meravella. Es veu molt diferent del que es veia. Però també vam poder comprovar això que estic dient de la millor manera d'il·luminar els retaules. Jo, quan vaig tornar del Prado, anava dient, és que anava pensant que ho tenia mal il·luminat, però encara ara n'estic convençudíssim. Perquè allà s'il·lumina bé i destaca.
11: Clar. Tant el frontal florentí, doncs, com deia el mossèn, suposo que moltíssima gent doncs, que aquests dies vagin al Prado i vagin a veure aquesta exposició, descobriran aquestes dues grans meravelles que tenim aquí a la Seu de Manresa i, com deia mossèn Joan, que seran un reclam turístic per moltíssima gent que segurament els descobriran.
12: I per les mateixes festes, però també podem dir pel Manresa, perquè molta gent d'arreu del món, a través, per exemple, d'aquestes dues obres, s'enterarà que hi ha un lloc que es diu Manresa, que custodia coses úniques com el frontal. Per tant, és una publicitat pels propis, per les obres, per la basílica, però també pel Manresa.
11: Mossèn Joan, l'exposició està oberta, es pot veure fins al 20 de setembre al Museu del Prado. Mira, si hi ha manresans o vegencs que aquests dies vagin de vacances a Madrid, doncs que facin crap al Prado, que és un lloc que s'ha d'anar, i que, a més, doncs, vagin a veure aquesta exposició. Llavors, mossèn, les dues obres a partir del 20 de setembre, tant el frontal frontí com el retaule de Sant Marc, ja tornen a la Basílica de la Seu?
12: Sí, tornaran a estar aquí, per això estem treballant perquè quan tornin per poder trobar una altra manera d'il·luminar-los perquè es vegin. Nosaltres volíem que es vegin tal com es veuen ara al Prado, que es veuen superbé.
11: I clar, la gent veurà el retaule de Sant Marc completament restaurat.
12: No, és que resplendeix, s'ha de dir. Jo quan la vaig veure, és que no em podia creure.
11: Doncs serà un altre... Digui.
12: Restaurat i ben il·luminat no semblava el mateix.
11: Doncs a treballar, com deia mossèn Joan, amb aquesta il·luminació que farà, doncs, tal com el frontal, com els retaules, com aquest retaule de Sant Marc, que la gent doncs veurà quan arribi a la capital del Bages a partir del setembre completament restaurat, i també doncs aquest retaule del Sant Esperit que s'està restaurant aquests dies a la Seu. Li agraïm molt amb mossèn Joan. Digui, mossèn.
12: També aprofito per dir sí. Que hi ha una campanya que estem fent perquè aprofitant que tenim muntant la bastida per restaurar, de què fem pujar poques persones perquè per seguretat, però ara es pot pujar i apropar i per primera vegada veure el retaule del Sant Esperit a 50 metres davant de l'ull, perquè ja la part que està més alta és que la veiem de lluny. Ara, durant tots aquests mesos de restauració, si la gent s'apunta, la poden contemplar de més a prop.
11: Uh-huh. Ah, doncs es pot pujar la bastida, no?, i veure doncs, sí. aquest retaule del Sant Esperit, que això tampoc no, això no ho sabíem. Mossèn Joan, moltíssimes gràcies.
12: De res, gràcies a vosaltres.
11: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
12: Igualment i bon estiu.
11: Igualment. Adéu-siau.
13: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
14: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gctplus.com.
13: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
0: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibuk.
1: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
0: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
1: Kibuk Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
0: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibuk, per fi a casa.
10: Migdia Central, Eli Pagant.

Dos quarts i mig d'una, obrim aquest capítol d'efemèrides d'aquest 7 de juny. That was planted in my brain, still amb aquest Sound of Silence de Simon Garfunkel obrim aquestes efemèrides d'aquesta jornada i obrim amb una efemèride. Aquesta setmana estem parlant d'incendis, estem parlant de molta calor. Malauradament aquest és un fet en el qual ja ens hi estem acostumant. Cada estiu onades de calor ens provoca incendis. Avui doncs hem de parlar d'aquest incendi que va afectar força i greu a la comarca veïna de l'Anoia. Hem de parlar d'incendis cada tarda, cada jornada, divendres Sant Vicenç de Castellet, aquest cap de setmana aquest incendi del Baix Empordà. I avui nosaltres en aquest migdia central hem de començar amb aquesta efemèride. Ens en anem fa molt poquet, ens en anem a l'any 2025. Tal dia com avui va començar l'incendi forestal de Paüls, el qual va afectar els municipis de Xerta, el Dover, Paüls i Alfara de Carles. Tot iniciar-se als termes municipals de Paüls, va ser la població de Xerta la més afectada amb un perímetre de foc que va afectar més del 50% de la superfície d'aquest municipi, el qual s'ha de recordar com el més gran incendi de la zona des que es tenen registres. La seva virulència va ser tal que va cremar més de 3.000 hectàrees de terreny forestal i de cultiu en menys de 12 hores. Avui, doncs, recordem aquest fet, aquest incendi del Baix Ebre de tal dia, farà un any.

I un record i un agraïment per tots aquells serveis d'emergències aquests dies. Lluiten, doncs, per tenir-nos a tots sants i estalvis amb aquests incendis. Ens anem ara a l'any 1939, de bé que vos també segur que coneixen aquesta manera. No els volem parlar de Cuba, sinó de Mèxic. Ens anem a l'any 1939 a Veracruz, a Mèxic. Tal dia com avui arriba en aquest port mexicà de Veracruz el vaixell Ipanema, que porta a bord un milier d'exiliats espanyols de la Guerra Civil. Ipanema va ser el vaixell francès de més de 4.000 tones, quasi 5.000 tones de desplaçament, que normalment transportava bestiar entre França i Algèria i que fou noliejat pel Centre Gallec de Nova York i per les Societats Hispanes Confederades d'Ajuda a Espanya per tal de traslladar refugiats a la Guerra Civil Espanyola des de Bordeus fins a Veracruz, des de juny de 1939 fins al gener de 1940. El primer viatge de l'Ipanema amb exiliats republicans i la segona expedició col·lectiva pel servei d'evacuació de refugiats va salpar del port de Pullivac-Bordeus per arribar a Veracruz un 7 de juliol.

Doncs aquest porc, aquest vaixell que va arribar tal dia com avui de l'any 1939, entre molts altres, hi viatjaven en aquest Ipanema cap a l'exili mexicà a Valí Artigianer, Tisner, l'escriptora Hortènsia Blanc Pita, l'arqueòloga Adela Ramon, el periodista Joan Rossinyol, els polítics Maria Dolors Bargalló i Tomàs Fàbrega, les mestres republicanes Joana Jus, Montserrat Pinyol, l'arquitecte i polític socialista aragonès Francisco Azorín Izquierdo, també Jaume Botey Beulo, catalanista i maçó, Ricard Mestre, entre d'altres, en alguns casos, en part de les seves famílies. Un viatge que no va ser plàcid, quan només fes 5 dies que navegaven, l'hèlix es va trencar i provocava la vibració del vaixell. No va poder ser reparada fins a Martinica, 10 dies després. Un Ipanema que va ser confiscats pels alemanys l'any 1942, transferit als italians i rebatejat com Villarosa. Visca Catalunya! I ara anem avançant en el temps. Ens anem a l'any 1981 a la ciutat de Madrid.

Hem escollit aquesta cançó, Se nos rompió el amor. Tal dia com avui a Madrid es promulga la llei del divorci.

Doncs ara que ara ho tenim molt interioritzat, sembla que no fa tant, però estem parlant que aquesta llei es va promulgar l'any 1981, als anys 80, a Espanya. Se nos rompió el amor de tan grandioso. I ara ens anem a una efemèride esportiva, de tenis.

1985, de fet, s'està celebrant. Ens anem a Wimbledon, al Regne Unit. Tal dia com avui, Boris Becker guanya el torneig de tennis de Wimbledon als 17 anys i n'esdevé el campió més jove. About things we've gone. Aquest extenista alemany que va arribar a ocupar la primera posició del rànquing mundial va guanyar 6 títols del Gran Slam en individuals i l'Or Olímpic als Jocs Olímpics de Barcelona de l'any 92 en dobles. Tot i estar retirat, manté aquest rècord de guanyador més jove del Gran Slam de Wimbledon que va guanyar tal dia com avui, un 7 de juliol, amb aquesta edat, amb aquests 17 anys. Avui Boris Becker té 58 anys.

Deixem Ava, deixem Boris Becker, ens anem ara a Londres, 2005. Tal dia com avui a Londres, a Anglaterra, van tenir lloc els atemptats de Londres. Tres explosions en el metro i una altra en un autobús atribuïdes al Qaeda van fer 56 morts i uns 700 ferits. L'endemà que la ciutat fos escollida com a seu dels Jocs Olímpics de l'any 2002. Aquests atemptats que tenien tal dia com avui de l'any 2005. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. Tal dia com avui, doncs, quatre explosions van paralitzar el sistema de transport públic de Londres en plena hora punta. Quan faltaven 10 minuts per les 9 del matí, van explotar tres bombes amb una única diferència de 50 segons entre elles en tres vagons del metro de Londres. Una quarta bomba va explotar en un autobús a 3:15 a 10 a la plaça Tavistock. Les bombes van provocar una interrupció severa en el transport de la ciutat i la infraestructura de telecomunicacions. Van morir-hi, com dèiem, 56 persones, incloses els quatre terroristes sospitosos, i 700 persones van resultar ferides. Aquest atemptat fou l'acte de terrorisme més sagnant del Regne Unit des que van morir 270 persones a l'atemptat de Lockerbie, l'Escòcia, el 1988, i l'atemptat més mortífer a Londres des de la Segona Guerra Mundial. Els investigadors policials van identificar quatre homes com a suposats terroristes suïcides. Aquests van ser els primers atemptats d'aquestes característiques a l'Europa Occidental i es pensa que van ser planejats per organitzacions paramilitars islamistes amb seu al Regne Unit. L'organització terrorista Al-Qaeda va assumir-ne la responsabilitat. I ara acabem aquest repàs de les efemèrides de tal dia com avui, les efemèrides tal com les coneixem, fets, anem a Madrid. Ens anem a Madrid, ens anem a Espanya. Tal dia com avui, el govern fa saber que s'ha detectat el primer cas de grip aviària a l'Estat. Un cabussó emplomallat, trobat mort a les llacunes de Salburua, a prop de Vitoria, a Àlaba, al País Basc, va donar positiu en aquest H5N1, la soca més perillosa d'aquest virus, la grip aviària.

0: I ara obrim el capítol de naixements, persones que naixien tal dia com avui, i ens anem ara a l'any 1860. A Caliste, a Bohèmia, dins l'imperi austríac, tal dia com avui, naixia aquest compositor. Compositor i director d'orquestra austríac, Gustav Mahler. Compositor, director d'orquestra i pianista austro-bohemi, considerat un dels compositors més importants del postromanticisme i un dels principals directors de la seva generació. Com a compositor va actuar com a pont entre la tradició austro-alemanya del segle XIX i el modernisme de principis del segle XX. Doncs bé, un Gustav Mahler que naixia tal dia com avui, un 7 de juliol dins l'imperi austríac, i moria a Viena el 18 de maig del 1911, tenia només, a l'edat de morir, 50 anys. Ens falten 10 minuts per la una del migdia. Ens anem més enllà, ens anem a l'any 1901, ens anem a Sora, a Itàlia. I és que tal dia com avui naixia Vittorio De Sica, director de cinema neorealista italià. Un Vittorio De Sica que era un dels màxims exponents d'aquest neorealisme italià. Director de cinema, però també actor. Aquesta és la veu de Vittorio De Sica.
1: Tutta la mia vita sei tu.
0: Va començar la seva carrera com a actor de teatre a començaments als anys 20 i entrar a la companyia de teatre de Tatiana Pavlova l'any 1923. Va fundar la seva pròpia companyia amb la seva esposa, Giudetta Rissone i Sergio Tofano. La companyia va representar sobretot comèdies lleugeres, però també obres més importants, i treballava amb directors famosos com ara Luchino Visconti. Després de divorciar-se de la seva primera esposa, es va casar amb l'actriu italiana Maria Mercader, nascuda a Barcelona, amb qui va tenir dos fills. Una de les seves pel·lícules més recordades és El lladre de bicicletes. Doncs un 7 de juliol del 1901 a Sora, Itàlia, que naixia Vittorio Domenico Stanislo Gaetano Sorano De Sica, Vittorio De Sica, i que moria un 13 de novembre de 1974 a l'edat de 73 anys.

0: boy belly.
1: Més naixements. Ens anem a l'any 1915 a Birmingham, Alabama, als Estats Units. El dia com avui naixia la poeta i narradora americana Margaret Walker. Una Margaret Walker que va formar part del moviment literari afroamericà de Chicago. Entre les seves obres més destacades compten el premiat For My People de l'any 1942 i la novel·la Jubiler del 1966, ambientada al sud durant la Guerra Civil Americana. Aquesta lluitadora incansable pels drets afroamericans que naixia tal dia com avui i que moria un 30 de novembre de l'any 1988 a Chicago tenia 83 anys. I ara ens anem a l'any 1944. També amb un naixement. A Hampton Lucy, a Anglaterra, tal dia com avui naixia Sir Ian Wilmot. Segurament el nom no els hi diu gaire cosa, els expliquem que és un científic britànic conegut com un dels membres de l'equip que l'any 1996 va clonar per primera vegada un mamífer de cèl·lules adultes. Estem parlant, ja ho recorden, de l'ovella d'oli.

I ara ens anem ja cap a les necrològiques. Ens falten 6 minuts per arribar a la una del migdia. Tal dia com avui, l'any 2003, a Esparreguera, moria l'actriu catalana Lola Lizarán. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Més persones, més efemèrides, més necrològiques que morien, persones que morien tal dia com avui, un 7 de juliol. És la sintonia de Sherlock Holmes. La recorda, noi?

tal dia com avui de l'any 1930, a Cranbrook, Anglaterra, moria l'escriptor escocès, creador del famós detectiu Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Escriptor escocès, creador d'aquest famós detectiu, el va crear l'any 1887 per a l'estudi In Scarlet, la primera de 4 novel·les i 56 contes amb Sherlock Holmes i, evidentment, el seu company, el doctor Watson. Les històries de Sherlock Holmes són fites en el camp de la ficció criminal. Doncs bé, un 7 de juliol de l'any 1930 moria Arthur Conan Doyle. Tenia 71 anys. Una altra persona que moria tal dia com avui. Ens anem a l'any 1976. Tal dia com avui a Cambridge, Anglaterra, moria Norman Foster, director, actor i guionista americà. Ens queden 3 minutets per arribar a la 1 del migdia i ens anem ara a fer un petit repàs a les efemèrides musicals.

Ens anem al 1940, ens anem a Liverpool, perquè tal dia com avui naixia, el 1940, Ringo Starr, músic de rock anglès, segon bateria dels Beatles. Un Ringo Starr que avui fa 86 anys.

arribem al punt horari de la 1 del migdia. Acabem, tornem demà, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. Els deixem amb la música, a continuació a les notícies i llavors al passeu-passeu. Adéu-siau i fins demà!

0: Es un socavón de unos 8 metros de diámetro que afecta a un patio interior y un pequeño almacén entre la calle Rubinstein y la calle Teodora Madrid. Los operarios, la Guardia Urbana y los bomberos ya están hasta ahora trabajando en el lugar para asegurar los edificios. En unos minutos se espera que las autoridades den más explicaciones de este suceso.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
3: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Sis. Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 7 de juliol, dia mundial del cacau i de la xocolata, i també Sant Ot, Sant Claudi, Sant Pompeu i el mític Sant Fermín o Fermí. Però avui, 7 de juliol, a Manresa, se celebrarà també una altra cosa, l'acte de cloenda del curs 2025-2026 d'Ucenior, el programa de la FUB de Manresa, que obre les portes de la universitat a persones de més de 55 anys que volen continuar formant-se, compartir experiències i mantenir una vida activa des del punt de vista intel·lectual i també social. Fa més de 10 anys que la universitat va començar aquest camí amb el programa FUB Més Gran i des del 2022 el projecte es va replantejar per ampliar l'oferta formativa, incorporant noves activitats i donar més protagonisme al mateix alumnat en la definició dels continguts. Sense anar més lluny, les dades mostren que és una iniciativa que ha anat creixent, currere curs. L'edició 23-24 va registrar 277 alumnes i gairebé 600 matrícules. I el curs següent, el 24-25, es va arribar a prop d'un miler de matrícules en el conjunt de les activitats. Més enllà de les xifres, però, el programa posa sobre la taula una realitat cada vegada més present, la voluntat de moltes persones de continuar formant-se també després dels 55 anys. Què hi troben en aquest programa? Quins perfils hi participen? Com ha evolucionat al llarg dels anys? I quin paper té avui la universitat en la promoció de l'aprenentatge al llarg de tota la vida? De tot plegat en parlarem amb l'Àngels Fuster, que és la responsable de comunicació d'Umanresa, però també la coordinadora d'Ucenior i Universimés. Què tal, Àngels? Com estàs?
1: Bé, molt bé, gràcies.
0: I també amb l'estimat Pere Fontanals, que avui serà el nostre últim programa de la temporada i que, tu, Pere, encara no, però no et falten gaires anys per poder entrar a l'Ucenior.
2: Te'n falten dos.
0: Vull dir, el que passa que als 55 anys ara, és que, per favor, estàs a la flor de la vida, no?
1: Sí, i als 60 també, i als 65. Ja. És a dir, no és pas, el programa Ucenior no es planteja pas com un punt final o un punt d'arribada, sinó un punt de sortida per fer moltes coses i d'aprofitar molt la vida dels molts anys que queden de vida a les persones.
0: I per què 55, Àngels?
1: Bueno, la xifra té a veure amb l'estàndard universitari. Els programes de sèniors de les universitats, bueno, així hi ha com un acord, diguem-ne, que són a partir dels 55 anys aquí, i a Europa, i a altres llocs. I, per tant, nosaltres hem creat un programa de sèniors universitaris i ens hem adaptat, diguem-ne, al que fan les altres universitats d'aquí i d'arreu. Però també he de dir que no som molt estrictes a l'hora d'aplicar aquest criteri. Vull dir que si hi ha gent, i de fet hi ha persones que diuen, és que jo no tinc el 55 però m'interessa aquest curs, doncs no fem, bueno, tampoc no, som, en aquest sentit som flexibles, i si hi ha algú que hi té interès, sap que la majoria de la gent que hi trobarà són persones majors de 55, però hem tingut gent de més jove, alguns a partir de 50, per exemple, que ja es plantegen també, o per exemple perquè la parella té ja el 55 i jo i vol també té interès en alguna de les propostes, o simplement perquè hi ha gent més jove que diu, és que m'interessa aquest curs de literatura que heu proposat. Bueno, doncs endavant.
0: Clar, la meva pregunta és, quina diferència hi ha, no?, entre l'OAU Sènior i, per exemple, jo què sé, alguna entitat que fa, per exemple, jo què sé, els Amics de l'Art Romànic, que de tant en tant doncs fan com càpsules formatives de 3 setmanes, 3 dimecres al mes, per explicar, doncs, jo què sé, el romànic d'on sigui. Quina diferència?
1: Substancialment és el lloc on es fa, és a dir, són cursos que es fan a la universitat amb professorat universitari i l'aixopluc de la universitat, diguem-ne. Hi ha un diploma que expedeix la universitat, però és un diploma, diguem-ne, no amb voluntat d'acreditar continguts de manera oficial, sinó simplement per acreditar l'esforç.
0: No hi ha notes.
1: No hi ha notes, no hi ha exàmens. En principi no hi ha deures, però hi ha alguns alumnes que ho demanen. O sigui que llavors és a criteri també de l'aula, del professor, i sempre són voluntaris. Però no hi ha, diguem-ne, no hi ha exàmens, no hi ha notes, i el que hi ha és ganes d'aprendre de les persones que s'hi apunten.
0: Mm-hmm. Clar, nosaltres com a mitjans de comunicació, Pere, diverses vegades hem anat, ja sigui això, a la FUB o en alguna classe concreta. Jo, de fet, vaig tenir la gran sort, que després en parlarem, no?, de formar part del jurat de la fase final del curs d'oratòria, que va ser fantàstic. Però tu, Pere, què recordes dels inicis d'aquest FUB Més Gran? I què recordes pensar, també, quan es va posar en marxa?
2: No, a veure, a la Manresa té diverses activitats extrauniversitàries, bueno, no sé si dir-ho, extraoficials, per entendre'ns, que van més enllà de lo que és la universitat postuniversitària, els estudis postuniversitaris. No, no només hi ha el FUM més gran, sinó que també hi ha
0: l'Universimés,
2: exacte. I llavors són ofertes que estan en paral·lel, que entren en paral·lel amb el tema amb el tema universitat. De fet, cada cop més, i més quan s'allarga més
0: l'esperança
2: de vida, és fàcil que amb 50 i pico d'anys hi hagi molta gent, el que deia abans l'Àngels, que no, que el que era abans una persona gran, que veies una persona de 70 anys i ja et semblava que era una persona gran, ara hi ha moltes persones de 70 anys que a mi particularment em donen 10 voltes, vull dir que i no només en l'aspecte físic, sinó en l'aspecte de salut, en l'aspecte intel·lectual, vull dir, de fet, quan deixes de formar-te, quan deixes d'entrar informació nova, aprenentatges, és quan comences precisament a ser una persona gran. Mentre et vas formant, vas mantenint la dinàmica de no només el tema d'obtenir coneixements, sinó el fet de mantenir una activitat, una disciplina,
0: unes relacions,
2: uns projectes,
0: no, també,
2: unes relacions socials.
0: Companyes, clar.
2: Per tant, sí que en el seu moment va sorprendre, però suposo que també el canvi de nom de FUM més gran al nom d'ara també ve perquè la gent no se senti ja encapsulada dintre de la gent gran.
0: Que no s'estigmatitzi, poder.
1: No, això de fet té a veure amb un tema de marca. Diguem-ne, nosaltres vam passar de ser FUP, no, en el seu dia, quan vam signar l'acord de federació amb la Universitat Central de Catalunya. Clar, nosaltres llavors passem a una marca que és la U i vam decidir canviar el nom del programa perquè FUP ja era, diguem-ne, formava part d'un moment, diguem-ne, de la institució que era previ i per integrar, diguem-ne, amb la resta de marques, doncs vam decidir posar-li un sènior. Un nom feliç, jo crec, perquè a més no és fàcil canviar de marca, però en canvi l'alumnat, el que ja venia, i sobretot també els que s'han anat incorporant de nou, l'ha integrat bé i s'hi senten còmodes, nosaltres també.
0: El que em dona la sensació és que, mirant una miqueta Maroteca, sí que és veritat que quan es va fer el salt a partir del 2022 de FUP més gran a U-Sènior, el nombre d'inscrits i inscrites va augmentar exponencialment.
1: Sí.
0: Això ho atribuïu a alguna cosa? O, per exemple, o si van destinar més recursos a promocionar-ho?
1: No, diguem-ne, bàsicament vam fer alguns canvis en el que era l'estructura del programa. El programa va néixer el 2012 i va néixer inicialment com un curs anual en el qual els alumnes, hi havia una vintena d'alumnes que s'hi van apuntar aquell primer any, i aquells alumnes van seguir un curs únic per tots igual i que era durant tot l'any acadèmic. Uh-huh. Per tant, els alumnes s'apuntaven a la universitat i feien confiança que allò que els hi oferíem doncs els interessaria durant tot el curs. Clar, quan aquell primer grup va acabar, va dir, no, és que nosaltres volem continuar. I llavors es va inventar, diguem-ne, un segon curs, de dir que era també un curs anual, en el qual doncs els alumnes que havien fet el primer curs podien fer el segon i continuaven, i altres alumnes es van incorporar al primer. El que passa és que el que no podíem era creixen, és a dir, això va anar creixent, i al cap del 2016, quan ja portàvem 4 anys, clar, es havia de buscar una fórmula que fos més sostenible, perquè els alumnes, a diferència dels alumnes de grau, que ja estan 4 anys, o els alumnes de cicle formatiu, que ja estan 2 anys, l'expectativa de les persones que s'incorporaven al FUM més gran en aquell moment, a l'Ocenior ara, era, bueno, jo vinc a la universitat i de manera indefinida, mentre es pugui, mentre em vingui de gust, no?
0: Clar.
1: Llavors havíem de buscar una fórmula diferent. I el 2016 es va començar a fer una proposta de programes trimestrals, però es mantenia aquest curs inicial que en dèiem Comprendre el món d'avui, és a dir, els alumnes s'incorporaven en aquells moments al FUM més gran fent aquest programa inicial, que era d'un any, i després fent els cursos trimestrals, triant, diguem-ne, segons el seu criteri, segons els seus interessos. En el 2022, que va ser, de fet, va ser quan vaig entomar la coordinació del programa...
0: Ara ho entenem. Ara entenem per què van pujar tan exponencialment les inscripcions.
1: No, diguem-ne, algunes de les idees de ressituar el programa i de portar-hi també algunes millores, analitzant també les dades que teníem. Era la primera, una de les primeres decisions va ser eliminar l'obligatorietat d'aquest curs, i de fet vam deixar d'impartir-lo, perquè de fet hi havia molta gent que deia amb aquest curs inicial generalista no m'interessa, a mi m'interessa el curs de filosofia que feu o el curs de nanotecnologia que heu proposat, no? I per tant, quan es pugui fer el curs d'aquest de filosofia sense passar pel curs inicial, doncs m'aviseu, no? I vam dir, doncs, de fet, també analitzant també el perfil de persones, són persones, en el 60% tenen estudis universitaris.
0: Bueno, que tant, hi ha una inquietud de base, no?
1: I un 25-30% tenen estudis secundaris, diguem-ne, postobligatoris. Per tant, són persones amb un bagatge acadèmic, una experiència professional llarga, i que, per tant, és a dir, podien entomar perfectament un curs, diguem-ne, d'alguna de les branques que proposàvem sense fer una prèvia de comprendre el món, no?
0: I també hi ha aquest tema, no?, que dius, ostres, si hi ha una obligatorietat, que jo que m'he passat, jo, vull dir, estic parlant en nom de tothom, jo que m'he passat tota la vida havent de complir, aquesta assignatura l'has de fer sí o sí, aquesta tal, no sé què, ostres, quan arribes a certa edat que tu el que vols és nutrir-te del que t'interessa, també, ostres, que t'obliguin a fer un curs.
1: Bueno, el curs aquest inicial tenia la seva gràcia, perquè, diguem-ne, va ser com un primer pas per moltes persones per tornar a la universitat o fer una proposta diferent, però en el moment en què ja tens una base, diguem-ne, de persones interessades, doncs, bueno, va semblar oportú d'eliminar aquest curs obligatori inicial, i això va fer créixer, diguem-ne, l'interès de moltes persones que fins aquell moment s'havien reservat. També s'ha de dir, i això també hi ha un context, diguem-ne, sociodemogràfic que hi ajuda, en aquests moments, diguem-ne, des de fa uns anys cap aquí, comencen a arribar als 60 anys, 60, 65 anys, la generació, diguem-ne, nascuda en els anys 60, que són les generacions més plenes, generacions que són les primeres que van anar a la universitat, diguem-ne, de manera massiva, generacions que arriben a la jubilació, en molts casos abans d'hora, perquè són persones, doncs, que es jubilen amb 60 anys, no amb 65 o més, com potser es feia abans. Són mestres, són infermers, són professors d'institut, que amb un bagatge cultural, intel·lectual, important, amb bona salut, amb prou recursos per afrontar la seva etapa postprofessional amb suficients com per dir, no m'imagino anant a jugar dominó al bar i tinc ganes de continuar actiu intel·lectualment i trobar-me amb persones amb qui pugui compartir aquests interessos, no? I jo crec que això també hi ha ajudat moltíssim, perquè de fet han començat a arribar moltes persones, doncs, això, que es jubilaven amb 60, 60 i pocs, i que han començat a engruixir, diguem-ne, les aules de lo sènior.
0: Com ens hem... Perdó, Àngels.
1: Bueno, i encara hi hauria un altre factor que jo crec que ha ajudat també a fer créixer el programa, i és, diguem-ne, durant molts anys es feia 2 dies a la setmana, a la tarda, i, bueno, una mica, doncs, hem explorat altres dies i altres horaris, i per tant ara tenim classes al matí, tenim classes a la tarda, tenim classes de dilluns a divendres, però això també ha ajudat.
0: Això també forma part més d'una rutina universitària, no?
1: Sí, bueno, de fet, cadascú tria. És a dir, un pot venir si vol cada dia, matí i tarda, cosa que potser seria una mica excessiu, o pot venir un dia a la setmana, 2 hores. Vull dir que...
2: Clar, depèn del que... El que sí que
1: hem fet és, a l'hora de dissenyar la programació, és oferir els cursos de manera que tu pots, si tens més d'un interès, pots, diguem-ne, apuntar-te més d'una cosa, mirem de que no es cavalquin els cursos, i tens oferta de matí, tens oferta de tarda, si tens la disponibilitat de matí, doncs vens al matí, si la tens a la tarda, a la tarda, si és a primera hora, si és a segona hora, si és de dilluns a divendres, bueno, tens molta oferta.
0: Clar, tinc diverses preguntes. Primer de tot, que entenc que em diràs, home, cada professor fa la seva classe, però com és una classe d'un sènior? I també, si, clar, tu deies, són professors universitaris els que imparteixen aquestes classes, però entenc, hagués estat bé també potser a incorporar, poder, de cara al curs que ve podem incorporar algun professor universitari, perquè entenc que la manera de fer classe amb gent, diguéssim, que ve a aprendre de brit, no sé com dir-ho, és a dir, quan tu ets un estudiant que estàs fent una carrera, en el fons, ho fas per arribar a tenir un títol, per poder exercir, i en canvi, a l'U Sènior tu vas allà per nodrir-te, per enriquir-te intel·lectualment. Llavors jo entenc també que això deu ser un carmelet pels professors universitaris.
1: Dues preguntes, totes molt interessants. Una, com són les classes de l'Ocènior? Les classes de l'Ocènior són unes classes, jo diria, bastant convencionals. Sí que és veritat que, i és de les coses que també hem anat aprenent en els últims anys, i que, que hem anat aprenent i que també ens ho han anat dient els alumnes, i que una de les meves feines principals és escoltar els alumnes i entendre què és el que em diuen i què és el que em demanen, no? És, per exemple, combinar el que és la classe a l'aula convencional, diguem, la lliçó acadèmica a l'aula, amb activitats fora de l'aula. Hi ha cursos que ho permeten més i hi ha cursos que no ho permeten tant. Però, en general, quan es pot, si fem un curs d'art, doncs mirem de fer una sortida a un museu. Si fem un curs de música, doncs anem a sentir un concert. Si fem un curs de ballet, anem al Liceu.
0: Curar l'experiència, també, no?
1: I, diguem, tota la part aquesta més vivencial, i mirem d'incorporar-la. I ara, mira, doncs, aquesta setmana passada estava fent també la memòria d'aquest any, i en aquests moments doncs, hi ha un 40% de cursos que incorporen d'alguna manera o d'una altra alguna activitat vivencial, sigui una visita a un jaciment arqueològic, sigui una, depèn del tema del curs, sigui una visita a un centre d'investigació perquè és un curs de física quàntica, o sigui a un observatori astronòmic perquè és un curs de cosmologia, no? I per tant, si hagués de dir que hi ha alguna cosa diferent en les classes de l'Ocènior, una seria aquesta, no? La incorporació sempre que és possible d'activitats fora de l'aula. L'altra és, i això perquè la mateixa dinàmica dels grups de sèniors ho porta, és amb una alta participació de l'alumnat. És a dir, una de les coses que demanen i que els professors intenten d'oferir és que dedicar alguna part de la classe, de la sessió, al debat, a les preguntes, a la reflexió en veu alta. I això em porta a la segona pregunta, i és que per molts professors de la universitat, també tenim professors de la nostra universitat, tenim professors d'altres universitats, perquè per algunes matèries, per exemple, doncs no tenim especialistes i els fem venir d'altres universitats.
0: Universitats amb qui teniu convenis, per exemple,
1: no,
0: o no té per què?
1: No, professors que estan treballant en altres llocs i que els incorporem com a professors nostres de l'Ocènior, i també tenim algun professorat titulat, però, per exemple, que en el seu dia estava fent classes en un institut, per exemple, vull dir que també tenim professorat llicenciat, no?
0: Però s'ha de tenir, diguéssim, el títol, eh? Per exemple, el Pere, per fer una classe de periodisme, ell no podria fer una assignatura o un curs com a profe de periodisme, per exemple.
2: No, perquè no tinc la carrera de periodista.
0: Ah.
1: Bueno, en principi busquem
0: un professorat
1: titular.
2: D'informàtic i de filòsof, però no de periodisme.
1: Ah, bueno, sí. Doncs podríem fer unes classes de filosofia. Sí, sí.
0: Val, i encara que no tingui cap títol com de professor, diguéssim.
1: No,
0: el
1: professorat universitari, en principi, no té una titulació de professor.
2: Específica.
0: No n'hi ha, clar.
1: Sí que reben formació dins de la universitat per fer, diguem-ne, docència, però és una formació que s'afegeix.
2: Algun postgrau, algun màster, potser? No.
1: No, tampoc. No, és a dir, el professorat universitari el que sap és de la seva matèria, i sí que és veritat que un cop a dins de la universitat tenim estructures de suport a la docència que per millorar la docència a l'aula i per millorar l'avaluació i per millorar moltes altres, per oferir-los recursos. Però en principi no és que hi hagi una titulació per fer de professor universitari.
0: Clar, no.
1: Ja, els professors universitaris saben de la seva matèria i en saben molt, i són en molts casos doctors acreditats, són gent que fa recerca, bueno, i que exporten, diguem-ne, aquesta expertesa i aquest coneixement que fan a través de la recerca a la docència. Aquest és el sentit de la universitat.
0: Clar, però també és veritat que hi ha d'haver, i això, si voleu, un altre dia entrem en aquest debat, perquè no, el fet de saber comunicar, no? Saber comunicar, sí, amb uns alumnes, amb un alumnat que t'arriba de l'institut, de segon de batxillerat, i que potser no està acostumat a segons quines masterclass, no? Vull dir que sí que és veritat que tal,
1: la docència a la universitat ha canviat molt, eh?
0: Sí.
1: I ara parlo pel que conec a Manresa, la classe magistral tradicional encara existeix, òbviament, però també s'està redefinint, entre altres coses, perquè si el professor va a la classe a llegir un PowerPoint, fàcilment el pot substituir per una IA.
0: Totalment,
1: no,
0: totalment.
1: No cal que vagis a classe. I de fet, ja hi han hagut algunes...
0: assignatures? O...
1: No, algunes universitats que estan fent, diguem-ne, estudis sobre el nivell d'absentisme dels seus alumnes, precisament perquè si tu el que estàs fent és una classe magistral amb una aula de 200 alumnes, pots anar-hi o pots no anar-hi, perquè si l'únic que et fan és llegir el PowerPoint que et projecten a la pantalla, poc valor afegit hi aportes. I en aquest sentit, per exemple, a Manresa, a part que els grups són més reduïts, clar, el component d'activitat que no és estrictament el traslladar contingut de la forma tradicional, per tant, temes com els debats, coses, en aquest sentit, per exemple, el degà de la Facultat de Ciències Socials sempre diu, nosaltres fem una cosa molt innovadora, que és fer llegir llibres als alumnes i que després debatin en un espai sobre aquest sobre el que
0: llibre,
1: han llegit,
0: no?
1: La cosa és sorprenent, perquè dius, això és innovador? Doncs sí, perquè no ho fa gaire gent, però qui diu això diu tota la part de simulació, que és molt important i que a més s'incorpora a tots els estudis, siguin de cicle, siguin de grau, siguin de màster, de postgrau. Per tant, diguem-ne que el concepte de classe convencional, diguem-ne, almenys pel que puc parlar d'un Manresa, també va canviant i va canviant molt, no?
0: Exacte, sí que tu per tenir una formació i saber-ne molt d'una cosa també has de tenir unes habilitats comunicatives i d'empatia amb l'alumnat, perquè si no...
1: I altres habilitats... Si has...
2: Això passa en altres àmbits, eh? Vull dir, en el nostre, per exemple, tu i jo que venim del món de la premsa escrita tenim uns perfils professionals molt diferents. Jo seria incapaç de fer un reel com el fas tu amb aquella frescura, o de presentar un programa com fas tu. Jo estic molt més còmode darrere una pantalla que ningú em miri, que pugui escriure tranquil·lament. No, perquè, ho dic perquè moltes vegades es dona per sentat que, ui, Pere, tu que ets periodista podries... Pues, sí, sóc periodista, però sóc periodista darrere el teclat. No necessàriament he de tenir una bona loquacitat o...
0: Correcte, però clar, com...
2: A mi no és una cosa que em sigui còmode, per entendre'ns, per exemple.
0: Clar, però o sigui, com a universitat molts... hi ha d'haver, jo crec, allò de dir un cribatge, no? Quan tu agafes professors o gent que vol ser professora, de dir, veure, vale, d'acord, tens un currículum molt ben parit, però com ensenyes?
1: Jo el que diria és que el que hi ha és un acompanyament, és a dir, el que tu vols a la universitat és tenir gent experta en els temes que ha d'ensenyar i que ha d'impartir, i després el que tu fas és un acompanyament perquè aquesta persona a més a més sigui un bon docent. Òbviament que hi ha persones que ja porten, diguem-ne, unes aptituds innates o cultivades en la seva trajectòria prèvia que ajuden, però per això tenim també un àrea d'innovació docent que acompanya tot el professorat a innovar, a adaptar-se, a fer front a reptes com, per exemple, la intel·ligència artificial, perquè, clar, estem parlant de que la intel·ligència artificial pot substituir el professor, però és que en aquests moments també el munt d'artilugis i de mecanismes que permeten fer trampa en un examen és
0: molt bèstia, eh?
1: És brutal, i per tant també la manera d'avaluar també ha de canviar, i tot això s'ha de fer des de la reacció, però des d'un replantejament de com ensenyem, com avaluem, què avaluem i com fem que el nostre alumnat surti ben preparat, perquè aquesta és la nostra missió. No ens podem posar les mans al cap i dir que això és un desastre. Bueno, és el que és i és el que hi ha, i no podem canviar o no podem anar en contra d'això, però sí que podem incorporar allò que té de positiu, en aquest cas, per exemple, la IA, i com això ens modifica la manera com hem d'ensenyar, com hem d'avaluar i com hem d'assegurar que els nostres alumnes surtin ben preparats, no? I, per exemple, aquest és un dels temes que hi ha sobre la taula en aquests moments, no? És a dir, com afrontem el repte de la IA en l'ensenyament, en aquest cas en l'ensenyament superior, que és el que ens ocupa, no?
0: Clar, i tornant una mica, ara he pensat amb això, que la pregunta que t'havia fet d'aquestes, que deu ser un carmelet pel professorat impartir classes a la Usenior. Primer de tot, perquè sospito que la IA i els mòbils no tenen tanta presència com podrien tenir amb qualsevol altra formació. I segon, per això, no? perquè saps, com a professor, que són allà per supervoluntat pròpia.
1: Sí, sí. De fet, sí. El professorat ho viu, ara fa res, el mes d'abril vam fer una enquesta entre alumnes i professorat, una mica quin era l'impacte del programa entre els dos col·lectius i una mica què en pensaven. I quan vam demanar als professors a veure com valoraven ells l'experiència de fer docència a l'Universimés, la valoració era...
0: No, super... a l'Ucènior.
1: Ai, perdó, a l'Ucènior, perdó.
0: No, jo també em lio, perquè, clar, abans era FUP més gran, Universimés, sí, i, clar, no, també ens fem un lio.
1: Universimés és el programa per persones amb discapacitat. No, estem parlant de l'Ucènior. El professorat de l'Ucènior ho valora per sobre de 9.
0: Uau.
1: Tots. I la veritat és que els aporta satisfacció. Una, poder entrar a l'aula i trobar grups d'alumnes que... No és que arribin a l'hora, és que arriben a vegades 20 minuts abans, que ja estan tots al lloc, que es disputen les primeres files, que no només estan atents, sinó que participen, que els interessen allò que els estan dient, que tenen criteri, que les coses que tenen ganes d'aprendre, però també d'aportar i de complementar allò que se'ls està explicant des de la seva experiència. Clar, això és molt enriquidor pel professorat. I, de fet, no fa pas gaire, estava preparant estava buscant professors per fer un curs de genètica i parlava amb una professora i deia, bueno, és que, clar, diu sí, sí, ja faré una proposta de programa, diu, però, clar, és que hi ha altres professors que també tenen ganes de fer classes i, clar, fins ara no ens heu dit res i com és que nosaltres no podem fer classes, no? I això és gratificant perquè, clar, és a dir, tens gent que està a l'expectativa i a mi quan em tocarà, no? Perquè realment és satisfactori.
0: És agraït.
1: I hi havia el tema de la IA, he de dir que la intel·ligència artificial és una de les preocupacions que tenim nosaltres, però que també tenen els alumnes sèniors i que han demanat, diguem-ne, repetidament de poder fer algun curs. De fet, l'any passat vam fer un parell de seminaris i un curs més llarg sobre intel·ligència artificial i continuen demanant. Sobre seguretat informàtica també és un tema que preocupa, que interessa, i per tant vull dir que també està sobre la taula.
0: Com t'ho fan arribar això, Àngels? És a dir, les peticions, clar, quan tu entres el 2022 a coordinar-ho tot, sí que és veritat que hi ha un replantejament dels continguts més adaptat al que al feedback de l'alumnat, no? Llavors, a partir d'aquí, com es construeix això? Et bases una mica, també m'agradaria saber, cursos estrella que repeteixen cada any, si la majoria d'alumnes són repetidors en el sentit de dir fa 5 anys que vinc i seguiré venint, sí, i després te'n faré d'altres, però perquè si no, no...
1: A veure, per on començo?
0: Per on vulguis.
1: cursos estrella. Dels cursos que ha fet més gent en els últims 4 anys, per exemple, hi ha el de física quàntica, ostres, hi ha un de cosmologia, n'hi ha un de història de les matemàtiques, n'hi ha un de comportament humà, que seria un curs de psicologia, hi ha els d'història de Catalunya, ho fem en dues parts, un des del segle, des dels orígens fins al segle XVIII i un altre des del segle XIX al XXI. N'hi ha un de nombres, nombres matemàtics amb història, és a dir, que agafa el nombre pi, el nombre e, cada sessió es dedica a un nombre i fa una mica el seu context de com va néixer, en quines fórmules s'utilitza, això. També hi ha alguns de literatura que també tenen molta requesta. El d'oratòria també és un curs que a més ja fa molts anys que estem fent.
2: Aquí precisament és una de les consultes que tinc. Amb les humanitats no tant, però amb els que són cursos tècnics o científics, com us ho feu per establir quin nivell de sortida tindrà allò? Perquè, clar, humanitats, vull dir, la història de Catalunya és la història de Catalunya, vull dir, diguéssim que es fa un seguit i l'únic que has de tenir, bueno, l'únic. Una de les coses importants és que la persona que tens fent de classe, si tens una pregunta, te la pugui respondre, vull dir, que tingui un fons d'armari important. Però a nivell tecnològic, em deies física quàntica. Aquí física quàntica pot ser que et vingui una persona que té un grau o una llicenciatura per l'edat sobre alguna cosa relacionat amb física matemàtiques, però també pot ser una persona que vingui d'estudis secundaris.
1: Sí.
2: Pot ser que, clar,
0: no
2: vull dir...
0: No tinc ni idea.
2: Vull dir, pot ser que hi hagi gent que sàpiga de sobres què és la física quàntica i el que vol és aprofundir, mm-hmm. i hi ha gent que s'ha apuntat a física quàntica perquè va sentir que és algo interessant però que no sap ni el que és.
1: Mm-hmm. Sí. Aquí és clau el professor i la seva capacitat de tenir capacitat divulgativa i de fer comprensible conceptes complexos. Aquí, per exemple, en el cas de física quàntica, hi ha un professor molt bo, el Francesc Rota, que sap arribar, diguem-ne, a explicar de diferents maneres, és a dir, en els alumnes que són, diguem-ne, enginyers o professors, diguem-ne, que havien estat o matemàtics i així, doncs pot tibar de fórmula, però en altres casos doncs ha de tibar doncs d'explicacions potser més metafòriques. Aquest seria un primer nivell, és a dir, un professor capaç de fer comprensible conceptes complexos. L'altre és també, i en això tant és, jo crec que en les humanitats com en els continguts més científics, és a dir, en funció del teu nivell de partida aprofitaràs més o menys els continguts de la classe. És a dir, tu pots anar a una classe de física quàntica i entendre el 50% o entendre el 100%, però sempre sortiràs de l'aula havent après alguna cosa. Mm-hmm. És obvi que si algú, quan fan una formulació matemàtica, si tu no tens un nivell mínim de coneixements matemàtics, doncs segurament et costarà de seguir, però si t'ho expliquen d'una altra manera, potser no arribaràs a un nivell de profunditat com potser arribarà un altre company del teu costat, però tu te'n vas a casa, diguem-ne, havent comprès o havent sabent una mica més sobre aquell tema. Diguem-ne, aquests serien, diguem-ne, dues de les estratègies. Una és que el professorat ha de ser bo i ha de tenir capacitat de comunicar, però sobretot també de fer comprensible el que és complex. L'altra és que no tothom aprèn el mateix, però tothom aprèn, que aquesta és també una cosa important. De totes maneres, també és veritat que hi ha alguns cursos que són especialment complexos. Per exemple, hi ha un curs sobre Albert Einstein i les teories de la relativitat, bueno, que sí que demanem, per exemple, un nivell mínim de matemàtiques de batxillerat, per exemple. O en algun cas de bioquímica, també demanem uns mínims de química, per exemple.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí. El fet que, és a dir, clar, estem parlant de formar-te per plaer, però sí, en una universitat. Això tira enrere, segons quins públics, encara que... Jo entenc que és el que dius, eh? O sigui, el públic que ve són persones que no es veuen anant amb un casal d'avis de moment a jugar al dòmino, són persones que s'han pogut jubilar ben jubilades, per tant, amb una capacitat adquisitiva raonable, diguéssim, per poder fer aquestes coses. És a dir, la U Senior pretén arribar a un ventall com més ampli possible de la població o no? Per això, eh? Per en sí, aquesta vessant més inclusiva, potser, de dir, escolta, mm-hmm. Com que l'edat no està renyida amb aprendre ni amb, no? I aquesta és com una mica la funció de la Universitat de Manresa.
1: Sí, jo et puc dir de la gent que ve, en principi, és gent que no li ha fet por venir a la universitat, però també és veritat que molta gent hi arriba perquè algú que ja és alumne sènior l'anima, el convenç. De fet, tenim un nivell de prescripció per sobre del 90%, i abans em demanava si la gent repetia, i el nivell de fidelització està també del 80%, és a dir, els alumnes d'aquest any que han fet algun curs i que diuen que tenen intenció de continuar és per sobre del 80%, i els que diuen que ho han recomanat estan per sobre del 90%, per tant... Sí que hi ha gent que... Jo crec que hi ha gent que el fet de que es faci a la universitat els hi és un plus, és a dir, el mateix curs fet en un centre cívic no seria per ells, no tindria per ells el mateix interès, sinó, i el contingut tindrà el mateix nivell, els mateixos, la mateixa matèria i la mateixa qualitat, i potser fins i tot el mateix professor. Però fer-ho a la universitat aporta un plus que de l'entorn, de l'espai, és a dir, pot semblar...
2: De prestigi, també.
1: De prestigi.
2: Vull dir, no és el mateix, sí, però... que estic estudiant a Manresa que estic estudiant al Centre Cívic Selves i Carner, amb tot el respecte cap a...
1: Sí, però jo crec que és l'experiència en si. És a dir, el fet de, per exemple, hi ha grups d'alumnes que queden una estona abans, van al bar, fan el cafè i després van a classe. Això és tornar, moltes d'elles són persones que són... llicenciades o diplomades en el seu temps, i és com reviure una segona joventut. Tu pots tornar a la universitat, te'n vas al bar, trobes companyes que, amb qui pots parlar del que aniràs a, o sortint de classe, te'n vas al bar, parles del que has, el que has sentit a classe, te'n vas a classe, tens un grup de gent amb el, t'exposes a continguts interessants, i és reviure una experiència des d'una altra posició, sense examen, sense estrès, sense la pressió d'haver d'aconseguir un títol, sinó simplement el plaer de trobar-te amb altres persones, trobar-te en un context que ja està pensat per ser un espai de coneixement, però que també és un espai de socialització. I de fet, en aquest sentit, la majoria de la gent que, quan fem vam fer aquesta enquesta sobre l'impacte que tenia el programa en els alumnes, quan els demanaves per què s'havien apuntat a l'Ossènior, la majoria, i sobretot els de primer any, no? Els que feia un any que s'havien apuntat, jo vinc aquí a aprendre, a incorporar nous coneixements. Per tant, el focus, la motivació és aprendre. Quan ho demanes en els que fa més de 4 anys, és a dir, el focus continua sent aprendre, i per tant, però aprendre amb altres, trobar-me amb altres persones amb qui comparteixo interessos, crear una comunitat, diguem-ne, al voltant del coneixement. Per tant, l'itinerari que fan les persones en el programa Ossènior és quan arriben, ells arriben per aprendre, no? És a dir, vaig a la universitat a incorporar coneixements per mantenir-me intel·lectualment actiu, però quan hi porto ja un cert temps, valoro això, però sobretot perquè ve acompanyat d'un context amb altres persones amb les quals puc establir una relació d'amistat, compartir interessos, compartir coneixement, crear coneixement amb altres, aprendre del professor, però també aprendre dels companys. No?
2: Uh-huh. A part de que per horaris deuen coincidir també amb la universitat convencional, vull dir que
1: passegen per allà i
2: això, diguéssim, entre cometes, et rejuveneix també.
1: Sí, de fet aquest és un dels reptes, perquè moltes vegades també demana nostres, estaria bé poder fer algun tipus d'activitat més intergeneracional.
3: Això t'anava a demanar.
1: I en el passat, quan encara era fum més gran, s'havien fet alguns espais de trobada en el qual, doncs, al voltant, per exemple, amb estudiants d'educació, alguns es posava un tema, doncs, no sé, com era el pas de l'escola al treball, o la sexualitat, o les relacions de parella, no? I sobre aquest tema, clar, confrontaven situacions, és a dir, els joves universitaris amb els joves universitaris sèniors, parlaven de com de diferent eren i construïen, diguem-ne, un discurs comú, diguem-ne, de com havia evolucionat en aquests diferents aspectes la vida, no?
3: Home, digues.
1: En aquests moments ara no tenim algunes propostes intergeneracionals, no? Diguem-ne, en què puguin conviure, però de fet també ens costa, no? Perquè que també quan el grup també s'ha fet més gran i tot plegat, doncs també costa de gestionar, però sí, el tema de l'espai, diguem-ne, que ajuda, no?, que sigui intergeneracional.
3: Bueno, i que des de Manresa hi ha tota aquesta vessant també de tan molt vivencial, no?, i que a la FUP... Jo em lio amb els números dels edificis, eh? És a dir, on vam...
1: Tenim 6 edificis.
3: Clar, és que on vam fer l'odoratòria...
1: Allò és el 2, FUP 2.
3: Vale. Doncs tot l'espai aquell de la FUP 2, amb l'àgora aquella, és a dir, dona per molt. Jo estava pensant, ostres, doncs una lliga de debat entre estudiants i sèniors.
1: De fet, els de l'ADE ja ens ho van demanar. Diu, l'any que ve hem de fer un...
3: Explica una mica això de la lliga de debat, és que és brutal. Jo hi vaig anar, i des d'aquí deixeu-me enviar una abraçada enorme al Valentí Junyent, perquè... Ell és un dels alumnes, no?, de l'Ossènior, i vaig pensar, uau, quina, no sé, quina cura d'humilitat, en el sentit de dir, escolta'm, sí, he sigut alcalde durant molt temps, i què? Saps? Doncs he parlat en públic, però m'apunto aquí a fer un curs d'oratòria, i a més participo en les lligues de debat. Em va semblar, Valentí, xapó. Ja està, deixeu-m'ho dir perquè...
1: Sí, bueno, de fet el curs d'oratòria és una de les apostes també d'aquestes que vam introduir quan vam fer el replanteig, que ens va costar, diguem-ne, primer d'arrencar-lo, perquè, bueno, és un curs que sí que hi ha una part, diguem-ne, de contingut teòric, però clar, bàsicament, és a dir, passat a la primera sessió és posem-nos a davant i comencem a parlar en públic, diguem-ne, aquest era l'objectiu, no? I per tant això imposava. Va costar d'arrencar, però el primer any amb un grup que eren 7 o 8 vam dir, doncs ho fem igualment. Aquell any això va ser el 2023, vam participar en el 2022 van començar i el 2023, al mes de maig, vam participar en una lliga de debat que organitzava la xarxa Vives d'Universitats. Durant el fet d'haver estat treballant durant tot el curs va fer que el nostre equip, l'equip de Manresa, guanyés la lliga. Vam anar a Elx.
3: A Elx, eh?
1: Perquè hi participaven universitats
3: dels països catalans.
1: De tots els països catalans. Hi havia gent de les Illes, hi havia gent del País Valencià, hi havia universitats catalanes, i vam guanyar aquell any. Llavors, això també va fer que altres sèniors pensessin, ostres, doncs jo també vull formar part d'aquest equip guanyador, no? L'any següent vam tornar a programar el curs ja amb un gruix una mica més important d'alumnes i va ser fa dos anys vam participar també a la Lliga de Debat que organitzava la xarxa Vives. En aquest cas vam perdre, bueno, no vam guanyar,
3: no vau guanyar, perquè més o menys quantes universitats si...
1: Mira, el primer any hi havia, crec que eren 8 i l'any següent també eren 7 o 8. Uh-huh. I, bueno, en tot cas no es pot guanyar sempre i vam perdre esportivament. I vam dir, bueno, doncs ens tornarem a preparar per l'any següent. I l'any següent ens vam oferir per organitzar nosaltres la Lliga de Debat, perquè sempre era una organització itinerant. El que passa és que l'any següent, que va ser l'any passat, no s'hi van apuntar prou equips i es va, diguem-ne, es va suspendre. No hi va haver-hi Lliga de Debat i, bueno, simplement no es va fer. I aquest any, amb el professor, que he de dir que tenim el Josep Vicenç Mestre, que és excel·lent, és a dir, si el curs ha anat creixent amb interès, amb alumnes i hem pogut arribar aquest any, que vam decidir que ja que no hi havia Lliga de Debat de la xarxa Vives perquè van considerar que no hi havia prou equips per fer una lliga, vam dir doncs la muntarem nosaltres, la vam muntar a casa nostra amb equips dels alumnes que havien seguit durant tot el curs i vam convidar un parell d'equips de la Pompeu Fabra, de la Universitat Pompeu Fabra. I, bueno, eren 8 equips, 6 de Manresa, 2 de la Pompeu Fabra, i, bueno...
3: Una passada.
1: I sí, la veritat sí, és que...
3: Per grups de 3 representa, clar, la Lliga de Debat per la gent que no... Perquè...
1: La idea és que tries un tema, en aquest cas era si cal ser tolerant amb els intolerants, i en base a aquest tema cada equip es prepara arguments a favor i arguments en contra. Llavors, és una lliga, hi ha una fase, diguem-ne, de grups, en el qual els diferents grups es van enfrontant i van sumant punts. Hi ha una normativa estricta sobre com s'ha de fer. Sí, és a dir, tenen uns temps per parlar, per fer l'exposició dels arguments, després un altre per rebatre'ls, per interpel·lar els altres. Hi ha tot un mecanisme amb uns tempos que, a més, s'ha de ser molt respectuós, perquè si et passes del temps que tens et penalitzen, però si et quedes curt també, per tant, has de quadrar que si tens 2 minuts has de parlar 2 minuts i has de fer tot el fil argumental en aquests 2 minuts sense anar-te'n per les branques, però sense quedar-te curt. I si hi ha preguntes de l'equip contrari, has de respondre en un temps prudencial, també no pots obviar.
3: No, i a més, exacte.
1: Has de respondre. El fet de que incorporis, per exemple, arguments de l'equip contrari per rebatre'l
3: i per
1: portar-ho al teu terreny també es valora. Vull dir que hi ha molts elements, hi ha tota una normativa al voltant d'això, que és una normativa que no és que ens l'haguem inventat nosaltres, és una normativa de les lligues de debat, que també fan els estudiants de batxillerat i també fan els estudients universitaris, i en aquest cas nosaltres fèiem adaptat als sèniors. I llavors, és a dir, cada equip porta preparat els seus arguments a favor i en contra.
3: Que els equips són o de 2 o de 3 persones.
1: De 2 o 3 persones, sí. i que a més han de participar tots, és a dir, no pot ser que un xerra i els altres s'ho miren, sinó que hi ha d'haver una certa participació de tot l'equip. I llavors, just abans de començar l'enfrontament, diguem-ne, el debat, treuen un paperet i decideixen si han de defensar o a favor o en contra.
3: Exacte. Uh-huh.
1: Per tant, és a dir, fins al moment que comença el debat no saben quins arguments hauran de posar, uh-huh, diguem-ne, sobre la taula. I això, diguem-ne, es va fent a partir d'enfrontaments et pot tocar sempre defensar a favor o pot tocar sempre en contra o et pot tocar ara una cosa o l'altra, no saps mai el que et tocarà.
3: És superinteressant, eh?
1: Sí, i llavors, bueno, i també aquí també hi ha una part de tàctica, per exemple, de nou, com que la Lliga és llarga, no? Jo no sóc experta en futbol, però bueno, que la Lliga és llarga i s'ha de fer amb visió, doncs llavors també hi ha aquí, per exemple, quan s'estan enfrontant dos equips i tu estàs, diguem-ne, esperant i saps que et tocarà enfrontar-te amb un altre, doncs veure quins són els seus arguments per també ja preparar-los perquè
3: sí,
1: és a dir, igual com si fos una Lliga de futbol en aquest sentit.
3: Anar creant estratègia.
1: Sí, sí, hi ha estratègia, no ensenyar totes les cartes en el primer debat, perquè si ho ensenyes tot, doncs ja diguem-ne, t'has despullat davant de l'adversari, no? I per tant també has de guardar-te els teus arguments per si arribes a la final, recursos retòrics, no? És a dir, si ja, bueno, sé que hi havia algun que recitava algun poema, algun que portaven objectes, algú que explicava una història, algú que explicava alguna experiència personal, clar, però totes aquestes coses te les has d'anar gestionant al llarg de tota la lliga fins a arribar, si és que arribes a la final. I per tant és, bueno, té un component de competitivitat sana, té un component de posar en pràctica tot el que has après durant el curs d'oratòria i debat que has estat fent durant tot l'any, té un component de treball en equip, i jo crec que aquestes són competències i que estan, diguem-ne...
3: Això un dia ho podríem fer en directe per Canal Taronja, eh? És a dir, si es torna a fer la Lliga de Debat, la fase final, agafar... Vaja, vull dir, jo vaig fer de jurat...
1: Està programat, ja per al proper any.
3: Veus? És que vaig quedar encantada. A més, és que hi havia vegades que tu deies, jo tinc molt clar, per exemple, que sí que cal ser tolerant amb els intolerants, però llavors escoltaves els que estaven en contra de ser tolerant amb els intolerants i deies, ah, carai, sí, és veritat, ostres, vull dir...
2: I en clau interna, a més, el que aquí és interessant és que a vegades et pot tocar defensar un postulat que en circumstàncies habituals tu t'hauries apuntat a l'altra banda.
3: Correcte.
2: Per tant, diguéssim que és un exercici de modulatge
3: i d'empatia cap a l'altra banda.
2: Intel·lectual. Bueno, sí, digue-li com vulguis. Sí, vull dir, el fet de posar-te en el lloc de l'altre, que tot això és un aprenentatge que si tinguéssim algun neuròleg aquí t'ho diria, que és una manera de modelar el cervell perquè no siguis tan radical en els plantejaments, que sempre tinguis un alt nivell de...
3: Totalment.
2: De relativitat.
1: Sí, jo diria que en un context com l'actual, en què bàsicament els missatges són senzills, cridaners i poc argumentats, clar, tenir un espai on poder reflexionar a la prèvia, és a dir, pensem sobre un tema que d'entrada ja té blancs i negres, diguem-ne, no, que te'l pots mirar des de molts punts de vista, reflexionar-hi, compartir-ho amb companys, buscar arguments a favor, arguments en contra, no? És a dir, no anem a ser radicals de pensament únic.
2: Sí.
1: Clar, en un context com el que vivim de xarxa social, de missatges tipus eslògan, en què la gent no reflexiona, jo crec que és una experiència bueno, espectacular.
3: Super, super.
1: I la veritat és que els alumnes ho valoren molt bé.
3: I tant. Parlem d'inscripcions, Àngels, sí, perquè avui s'acaba. Avui feu, diguéssim, l'acte de cloenda a la FUPU, a la sala d'actes,
1: sí,
3: però persones que ara ens estiguin veient i que diguin, escolta, va, això ho provaré, perquè és per tothom, ho repetim, estimada audiència, no cal que tingueu cap carrera universitària ni la secundària per apuntar-vos-hi.
1: Ganes d'aprendre.
3: Només ganes d'aprendre. Llavors, com s'ha de fer? I també parla una mica de preus, perquè així també...
1: Sí, mira, de fet, ara tenim obertes les inscripcions opcions pel proper curs, diguem-ne, pel primer trimestre del 2026-27, del que va de setembre a desembre, i per tant, simplement és entrar a la web i allà tenim tota l'oferta de cursos del proper curs, i de fet ja hi ha molta gent que ja s'hi ha apuntat, ja tenim més de 300 inscripcions pel primer trimestre del...
3: També s'hi pot anar presencialment, entenc, eh?
1: L'inscripció es fa online, vale. Si vas presencialment la faràs presencialment però online.
3: Bueno, però cada vegada sí, es poder facilitar les coses.
1: Si algú no se sent còmode davant de l'ordinador, sí, pot venir i li farem la gestió, això, cap problema. I per tant, sí, estan, vale, estan obertes. I
3: preus,
1: i
3: més
1: preus,
3: o menys?
1: Doncs mira, depèn del curs, perquè el preu depèn de la durada, però hi ha cursos des de 35 euros fins a 200, en funció de si són més llargs o més curts, en funció també de si hi ha un autobús, per exemple, per anar a veure un jaciment arqueològic a la Cerdanya, per exemple, ara penso en un d'història de l'antiga Roma, o si hi ha un curs, per exemple, que anem al Liceu, doncs també hi ha l'entrada al Liceu, o si hi ha un curs per anar al que inclou una entrada en un concert al Cursal, doncs clar, això depèn de variar el preu, però bueno, entre 35 i 200 seria la franja.
3: I alguna novetat que hagueu incorporat aquest primer trimestre del curs vinent?
1: Mira, aquest any, com a novetats, aquest trimestre fem aquest, per exemple, un curs sobre l'antiga Roma, d'història de l'antiga Roma. Anirem al Liceu a veure el Trencanous, hi ha una prèvia que vindrà un professor a parlar de ballet i després del ballet i de per entendre el que aniran a veure, i després anem al Liceu. Fem un curs, per exemple, sobre la novena de Beethoven per entendre també una mica l'obra i l'autor, i després anem a sentir el concert al Cursal. Fem un curs que jo penso que aquest pot ser molt xulo, de narració de contes, que en aquest sentit, a més, el vinculem a una acció, diguem-ne, de voluntariat, que la idea és treballar, és en format taller, aprendre això, no? Explicar contes en directe, i després els alumnes que vulguin els convidarem a explicar contes a les biblioteques veïnals de Manresa, que ens han demanat la col·laboració, i vam dir, doncs va, fem una història compartida, perquè aquesta és una altra, diguem-ne, també el programa té vocació de que la gent aprengui, però aprendre per transformar. I, per tant, diguem-ne, en aquest sentit, transformar i aportar benestar a les persones. I deixa'm explicar-te encara una altra cosa, que és que amb l'Ajuntament de Manresa aquest any hem arribat a un acord per convertir el programa en un objecte de prescripció social, que és com dir que des de l'àrea de gent gran, de les persones, recepten el curs a persones que consideren que els hi pot anar bé, diguem-ne, pel seu benestar psicològic i a vegades també, diguem-ne, físic. I sovint són persones o que bé, per exemple, venen d'un procés de dol, o pot ser persones que estiguin, bueno, persones cuidadores de persones dependents i que, per tant, tenen la seva xarxa de relacions socials una mica limitada, i que consideren que un espai d'aprenentatge, però que també és de socialització, els hi pot anar bé, doncs recepten l'Ocenior, i nosaltres reservem unes places per a aquestes persones perquè puguin venir d'entrada sense cap cost i que puguin fer-ho. Per tant, té un component, diguem-ne, social. També no és només anar a fer formació, que està molt bé, no és només oferir un espai de socialització, que també està molt bé, és també un espai, diguem-ne, per transformar la societat.

0: justificación.
1: Dado que el riesgo es cero, pues creo que las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso. Ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien, con ambos países tenemos una cooperación judicial extraordinaria.
0: Bolaños, que no cree que el gobierno contribuya de ninguna manera a esa percepción, urge a reformar la figura de la acusación popular para que la ultraderecha, dice, no persiga rivales políticos.
2: En esa cumbre de la OTAN en Ankara ya está Donald Trump, que ha llegado hace aproximadamente una hora a Turquía para participar en esta cumbre, que es importantísima, en la que los aliados tratan de aplacar, de frenar sus planes y sus reproches, y a la que acude también Zelensky pidiendo más misiles Patriot para la guerra con Rusia. Y hoy, en fin, por encima de todo, está lo que está, el sueño de España.
3: Mundial 2026, Cadena SER.
2: En Dallas está Antón Meana, resaca de nuestro pase a cuartos y desde ya concentrados en el partido del próximo viernes frente a Bélgica, que ayer acababa con los Estados Unidos, a quien de poco le sirvieron las injerencias de Donald Trump, ¿no? Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Pues sí, buenas tardes, las 7 y 4 de la mañana aquí en Dallas. Llevo desde anoche esperando tu llamada, Casal. Qué alegría nos llevamos con el gol de Mikel Merino en San Fermín, celebrando que España va a jugar los cuartos el viernes contra Bélgica, que se cargó a Estados Unidos, todo el día marcado por esa llamada de Trump a Infantino, pero finalmente el fútbol venció. Bélgica está en cuartos y se ve las caras con una España que descansa a esta hora aquí en Dallas, que a las 7 de la tarde, hora de España, tiene entrenamiento de recuperación y por la noche viaje a Los Ángeles para jugar, como digo, un partido de cuartos el viernes que nos podría llevar a las semis de la Copa del Mundo.
2: Meana, te lo dije, que iban a ganar.
4: Es verdad, me lo dijiste. Hay que esperar a lo del viernes para ver si estamos en semis.
2: Talismán seguro. Un abrazo, Meana. Adiós.
4: Hasta ahora.
3: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
2: Nos queda el tiempo otro día para no salir de casa, al menos hasta ahora. Jordi Carbó.
5: Mucho calor y algunas tormentas es lo que nos espera para las próximas horas. Calor incluso va a hacer más que ayer, 1 o 2 grados más. Las temperaturas máximas superaremos los 40 grados prácticamente ya en todo el interior de la península. Y las tormentas irán ganando protagonismo a medida que avance la tarde y hasta la próxima noche, sobre todo en el centro de la península, en la cordillera cantábrica, en la ibérica. Especial atención en Castilla y León, aquí algunas con lluvia torrencial y granizo. En todas estas tormentas lo más significativo serán las fuertes rachas de viento.
2: Con la producción de Aldo Gómez y con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
6: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
7: Una esburanga tocada a les obres de la L9 a la plaça del Putxet de Barcelona obliga a desallotjar 5 finques senceres amb desenes de veïns amb comerciants afectats. El govern català confirma que s'estan revisant totes les estructures que hagin pogut quedar afectades per aquestes obres del nou metro.
8: Nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta
7: situació. Estàvem escoltant la consellera Parlon, en aquest cas fent referència a la màxima preocupació, l'altra notícia del dia dels bombers, perquè no aparegui cap altre foc. Recordem que el risc d'incendis és molt alt a mitja Catalunya, però en el cas del Putxet, alguns veïns havien detectat esquerdes a les parets o que les portes no encaixaven, però l'alarma ha saltat quan el responsable d'una pizzeria ha aixecat la persiana i ha vist que el terra del lavabo havia desaparegut. De seguida parlem amb ell. L'incendi de Sant Manat es complica per les condicions meteorològiques. És l'únic dels quatre grans focs que els bombers encara no han pogut estabilitzar. Els veïns de la urbanització del Farell continuen confinats o desallotjats. Han hagut de passar la nit en un balneari que s'ha habilitat a Caldes.
9: Incertesa, perquè clar, no saps cap on, si la flama avançarà, no avançarà.
10: He tingut de trucar al meu poble, al metge, per dir-me que m'envies les receptes aquí perquè m'he deixat la medicació i tot allà, o sigui.
7: I atenció, perquè preocupava els bombers, ara escoltàvem la consellera Parlon, la simultaneïtat de focs avui, que l'alerta per calor és extrema i també el risc d'incendis. Doncs ara mateix hi ha dos focs que s'acaben de declarar. Per exemple, 14 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen per apagar un incendi a Sallavà del Comtat. Això és a la Conca de Barberà. I atenció, ara mateix està tallada la carretera C32 a Mataró en tots dos sentits, perquè també hi ha un incendi en un voral. Tot això sobre l'incendi de les Gavarres, que, recordeu, ja està estabilitzat, el govern acaba d'explicar que l'empresa per qui treballava l'operari on es va iniciar el foc, al marge de la carretera, sabia perfectament que el nivell d'alerta d'incendi no permetia utilitzar una radial.
11: Saben perfectament les empreses quins nivells de restriccions han d'aplicar en els treballs. Per tant, estava perfectament recollit des del primer moment i, per tant, traslladat i notificat.
7: Tot això en aquest 7 de juliol, on fa exactament un any del gran incendi al Baix Ebre. Va cremar 3.300 hectàrees, una part important del parc natural dels Ports, i un any després els alcaldes dels municipis afectats, Paüls, Xerta, Aldover, denuncien que les ajudes promeses no han arribat.
12: Si hi ha algun pagès que té molts danys, que té moltes zones cremades i tot això, almenys que puguen compensar-ho econòmicament.
13: Aquelles peticions que es van fer arribar al govern, doncs que ens arriben i que se'n recorden de nosaltres.
7: Doncs amb tot això, comencem. Des d'ara i fins als quarts, ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
7: Què tal? Bona tarda. Les obres de la L9 són les que han provocat un esvoranc de 8 metres de diàmetre aquest matí a quarts d'11, que ha obligat a desallotjar 4 finques senceres al barri del Putxet de Barcelona. En concret, estem parlant d'una illa de cases a tocar de la plaça d'aquest barri, de la plaça Putxet, on hi ha l'estació de ferrocarrils, on hi ha el mercat de Sant Gervasi, i era a sota on s'estava excavant el túnel d'aquesta futura línia de metro. Anem fins allà. Ferran Dalmau, bona tarda.
14: Hola, Joan, bona tarda.
7: A l'última hora és que s'ha ampliat fins a 5 les finques evacuades, amb desenes de veïns i comerciants afectats. Segons els bombers, no hi ha cap ferit, això és important, i s'ha habilitat un centre cívic per tots els afectats.
14: Sí, és el més important a aquesta hora, la confirmació que no hi ha cap ferit, no hi ha hagut danys personals, perquè tot plegat ha passat a vora les 11 del matí, que és quan els tècnics que estaven participant en l'obra del metro han detectat unes majors variacions, uns majors moviments als edificis del voltant que tenien monitoritzats i han donat l'avís als bombers. Quan els bombers han arribat, han confirmat que efectivament hi ha hagut un esvoranc d'uns 8 metres i que havia afectat principalment a una pizzeria. Ara estan revisant els edificis, han hagut de desallotjar, com deies, 5 blocs, ampliat de 4 a 5, que són el carrer Rubinstein, els números 2, 4 i 6, i el carrer Teodora, la Madrid, 3 i 5. Tots aquests blocs donen aquest pati interior on hi ha hagut aquest esvoranc de 8 metres. Sebastià Massaguer és el responsable dels bombers.
15: Aquesta cavitat s'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar. En total afectava a 5 finques.
14: Els bombers no poden assegurar que els veïns puguin tornar en les properes hores aquí, diuen que va per llarg, tampoc poden assegurar que aquesta nit puguin passar la nit ja a casa seva. Estan ara mateix els tècnics, els obrers, posant formigó a l'esvoranc per tapar-lo el més ràpid possible, però després d'això ja alerten els bombers que quedarà monitoritzar tots els possibles moviments. L'esvoranc no pot anar a pitjor, però sí que es podrien produir efectes derivats d'aquest esvoranc, i això és el que s'ha d'assegurar ara. La tuneladora de les obres del metro torna a estar en funcionament, continuen les obres, per tant, del metro, però 10 metres més enllà, perquè la tuneladora ja havia superat el punt on s'ha produït aquest esvoranc en el moment del succés. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
11: S'han desallotjat fins a 4 finques. Un cop assegurat aquest objectiu i, a més, sense haver de lamentar cap dany personal, els tècnics han iniciat des d'aquest moment la revisió dels espais afectats i dels fonaments dels edificis propers. És a dir, no només s'està actuant estrictament en aquest pati interior, sinó que s'ha doblat el seguiment en termes de distància en els edificis més propers.
14: En el moment de la compareixença, la portaveu del govern deia 4 finques afectades, però són 5, les desallotjades finalment s'han ampliat. El que no està xifrat és el nombre de veïns que podrien estar afectats. Tenen un punt d'informació, el centre cívic més proper, on poden anar tant ells com els familiars, perquè alguns d'aquests veïns són persones d'avançada edat, per preguntar què poden fer al llarg de les properes hores.
7: Ferran, ha estat el responsable d'una pizzeria que aquest matí, a l'aixecar la persiana per obrir, ha vist que el terra del lavabo s'havia esfondrat, i llavors és quan s'han encès totes les alarmes.
14: Sí, aquesta pizzeria és el local afectat perquè l'esvorang, al haver-se produït a un pati interior, no ha afectat en principi a pisos, però sí a un petit magatzem i aquesta pizzeria. El propietari ens deia que realment ha estat com tornar a néixer. Hem pogut parlar amb ell fa poca estona.
16: En el moment que ha passat això, estaves a dins, tu?
17: No, ya se había caído. Entonces he venido, abierto persiana, como el lavabo estaba al fondo, he pensado que me dejaba la luz encendida porque se veía claridad, pero digo, joder, se ve mucha claridad. Y bueno, y de repente ya he echado a correr para adentro porque veía algo muy curioso y era que se hubiera hundido el suelo con el lavabo y todo, y el cable.
16: Això ha passat al mig de les obres del metro. Entenc
17: que
16: també us molesta que per culpa d'unes obres hi hagi una afectació a la pizzeria.
17: Sí, yo creo que sí, en que están todos los días mirando, pero bueno, no lo han visto venir, porque están todos los días mirando los pirulos que hay en la calle y no lo han visto venir. Y ahí están. Bueno, me he llevado un show, pero estoy contento porque no había nadie en el lavabo, no había nadie, lo he visto yo, estoy contento, porque no ha habido ningún daño, podía haber habido.
16: Per sort ha passat en una hora que
17: Sí, una hora y pico antes de venir yo, que afortunadamente no madrugaba, que iba a madrugar para ir a hacer gestiones. Y como no madrugaba, pues mira, a veces el que madruga no le ayuda.
16: Clar, és molt d'hora encara, però
17: sí,
16: suposo
17: pero
16: que ja...
17: Bueno, per a mi era madrugar.
16: És a dir, que és molt d'hora ara encara, però suposo que ja us imagineu que trigareu un temps en poder tornar
17: sí,
16: a obrir.
17: Sí, esto lo decidirán los técnicos, que no haya peligro. Lo importante es que no ha pasado nada y poco a poco que lo miren todo bien.
16: Domingo, moltes gràcies.
17: Gràcies a ti, majo. Vinga, gràcies.
14: És el que ens deia fa poca estona Domingo Finet, l'administrador d'aquesta pizzeria.
7: Doncs gràcies, Ferran Dalmau, per dins de qualsevol novetat en aquest barri del Putxet. Insistim, ara mateix el més important és que no hi ha hagut ferits. Hi ha 5 edificis desallotjats per aquest esvoranc de 8 metres de diàmetre que han provocat aquestes obres de la L9 al barri del Putxet de Barcelona. Ferran, gràcies.
14: A vosaltres, fins ara.
7: A Soledad Domínguez, el que segurament a molts oients els ha vingut al cap és el Carmel, fa més de 20 anys.
18: Sí, el 27 de gener del 2005, aquest any ha fet 21 anys, es va obrir un altre esvoranc enorme al número 10 del carrer Calafell, al barri del Carmel, un forat de 35 metres de profunditat i 18 de diàmetre. Com a conseqüència d'això, es va haver de desallotjar 84 finques, parlem de 1.289 veïns, que en els immobles més afectats no van poder recuperar pràcticament res de les seves pertinences. 3 d'aquests immobles van haver de ser enderrocats definitivament. També es van veure afectats prop de 250 botigues. Algunes no van reobrir mai. L'accident va provocar una crisi política enorme amb enfrontaments entre Convergència i Unió i el tripartit, que era qui estava al capdavant de la Generalitat en aquell moment. El ple extraordinari que es va fer per analitzar les causes d'aquell accident va ser quan el llavors president Pasqual Maragall va pronunciar aquella famosa frase, Joan, de vostès tenen un problema que es diu 3%. El conseller de Nadal va destituir 2 alts càrrecs tècnics. La Fiscalia va obrir una investigació per possibles deficiències en la planificació d'aquella obra, però finalment tot es va arxivar.
7: Gràcies, Soledad Domínguez. L'última hora dels incendis ara és a Sentmenat, el foc que més preocupa ara mateix. Recordem, dels grans actius ara mateix, és l'únic que no ha quedat estabilitzat. I és que hi ha hagut represes importants d'aquest foc que ara s'estén per Caldes de Montbui. Per això els veïns de l'urbanització El Farell continuen confinats o desallotjats. Molts han hagut de marxar perquè les flames amenaçaven amb cremar casa seva. Des d'allà, des de Sentmenat, Miquel Giol, tu ara ets en un dels punts d'aquí. Has pogut parlar amb alguns d'aquests veïns que s'han hagut d'ubicar aquesta nit en un balneari per passar la nit, no? Bona tarda.
19: Bona tarda, doncs sí, som en un dels punts de control dels bombers, el que han establert aquí a l'Institut de Sentmenat, i la situació és especialment crítica, ara ho deies, a les urbanitzacions de la zona. N'hi ha 7 que continuen confinades i ho estaran almenys fins a les 9 del vespre, quan els bombers actualitzaran la situació. Això no vol dir que que tornin a estar desconfinats. Ara bé, un dels punts més complicats és l'urbanització del Farell, és la que té el foc més a prop i està rodejada de boscos. 300 veïns porten des d'ahir sense poder sortir de casa i d'altres tant de l'urbanització com del càmping al Pasqualet han hagut de passar la nit a fora, tant al pavelló de Caldes com a les Termes Victòria, on hi han dormit 29 persones. 29 persones, algunes d'elles eren en Genís i en Daniel.
20: Van passar el manteniment del càmping dient que havien de sortir corrents d'allà i que no ens podien quedar perquè... I no, vam agafar el cotxe, vam sortir, vam anar a la plaça, a l'església del Remei, el que portem posat. No vam agafar res. És més, hem tingut de trucar al meu poble per al metge per dir-me que m'envies les receptes aquí perquè m'he deixat la medicació tot allà, o sigui que no tenia res. He tingut d'anar al mercat a comprar-me quatre coses.
1: Vaig arribar cap a les 5 i ja no podíem pujar. Ma filla ja estava a casa d'uns amics i el càmping estava completament buit. Fins ara no ho ha vist, no podem pujar, no sé que sigui una emergència per anar a buscar, ja dic, medicaments o jo que sé, una cosa urgent.
7: Doncs aquestes són les veus. Gràcies, Miquel Giol, des de Sentmenat. Aquesta és la situació ara mateix d'aquest foc. L'únic que es manté ara mateix actiu. I a la noia les previsions són millors. De fet, a primera hora s'ha donat per estabilitzat el foc que va començar també ahir. Anem fins a la Pobla de Claramunt. Eva Hidalgo, bona tarda.
21: Bona tarda, Joan. 200 veïns aquí continuen confinats de la urbanització Les Garrigues per un incendi que ha cremat 400 hectàrees segons les darreres dades d'agents rurals. N'hi ha que ahir, abans de l'alerta, van marxar per a la proximitat de les flames. És el cas del Juanjo.
22: Alguns veïns es van voler quedar, però jo vaig creure que més oportú marxar, agafar els nens, el Juanjo i el Diego, i els cotxes, que els teníem aparcats, i marxem d'aquí. No saps, no?, què passarà. Una mica la incertesa de saber com està la casa, si ha estat afectada, si... Bueno, és complicat.
21: 70 dotacions terrestres dels bombers i dues aèries continuen treballant. Hi ha danys a diversos habitatges i indústries del polígon Plans d'Àreu. En Sergi Lassala té l'empresa al costat.
23: Molt neguit, encara tinc un nus aquí a l'estómac que no me l'acabo de treure. Debut a les guspires que ens imaginem que van saltar i això, ens va provocar el camió aquest cremat i a dins a la nau ens va afectar la teulada. Tenim també una sèrie de pla.
24: Atenció, curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
25: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
26: Ja són aquí les rebaixes d'estiu d'Equívoc.
27: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
26: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
27: Equívoc Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
26: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Equívoc, per fi a casa.
7: Flames perquè han estat les hores més complicades que recorden els bombers dels últims 4 estius. Des del 2022 que no s'havia d'activar l'alerta màxima per aquesta simultaneïtat de focs i per això estan patint, perquè insistim que l'onada de calor demà serà extrema a tot el país. El risc d'incendi ja és molt alt o extrem a pràcticament tot Catalunya. Martí Oliver, des de la seu central dels bombers de Bellaterra, el que van insistint des dels cossos de bombers és que la preocupació és màxima i que s'ha de vigilar al màxim aquestes hores, no?
28: Sí, exacte. Bona tarda, Joan. L'objectiu dels bombers, més enllà d'estabilitzar el foc de Sentmenat, ara mateix és molt clar. És evitar tant sí com no que hi hagi un altre incendi, com aquests que ara esmentaves, que es faci gros i que els torni a posar entre l'espasa i la paret, com han estat aquestes últimes hores. La situació no acompanya. Des d'avui, el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal ja està en 111 municipis de 18 comarques, sobretot del Baix Empordà i de Ponent. Per tant, hi ha molts punts calents. De Ponent preocupen zones com la Vall del Segre. A més, la calor, la marinada i l'esforç que ja estan fent els bombers per apagar focs són, per la consellera Parlon, un còctel explosiu.
24: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
0: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.

0: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts de les dues. Continuem amb aquesta onada de calor que fa a hores d'ara. Tinguem 38 graus a la ciutat de Manresa. Nova jornada, doncs, de sol i de calor, que el pic de calor sembla que ens ha d'arribar demà dimecres, en punts doncs, que avui a la Catalunya central vorejaran i arribaran fins als 40 graus de temperatura. Sol i calor, alguna nuvolada en punts del Solsonès i el Berguedà, però sense pluja. I, malauradament, hem de continuar parlant d'aquests incendis i també que avui els agents rurals han restringit aquesta mitjanit l'accés junt amb 5 espais més a Montserrat per l'elevat risc d'incendi forestal. Jordi Miranda és cap de l'àrea bàsica dels agents rurals del Baix Llobregat que explicava per què s'ha pres aquesta mesura avui al massís de Montserrat. Esperem ara escoltar Jordi Miranda.
1: Durant el dia d'avui s'ha decidit fer el tancament de la muntanya de Montserrat degut a l'elevat risc d'incendi forestal que tenim avui, degut a la onada de calor, la baixa humitat i a l'estrès a la qual està la vegetació. En aquest sentit, durant el dia d'avui es restringirà l'accés a peu, l'accés motoritzat a la muntanya, es suspenen les activitats de lleure, les activitats de risc i bé, demanem a la ciutadania doncs, que respectin aquestes restriccions, que davant de qualsevol columna truquin al 112 i agraïm tota la col·laboració que es pugui fer des de part de tothom. És una mesura que s'ha fet amb l'objectiu de protegir a la ciutadania i d'evitar que es puguin generar incendis al terreny forestal.
0: També explica que faran pedagogia de la mesura per tal de minimitzar aquest alt risc d'incendi forestal.
1: Efectivament, és en l'espai natural protegit, és on no es poden fer aquestes activitats. Entenc que al ser una mesura que es va aplicar tard, encara hi ha gent que no ho conegui, doncs des dels ajuntaments s'està fent difusió, es farà difusió també des dels mitjans oficials i nosaltres estarem avui aquí juntament amb l'ADF i altres cossos d'emergències garantint que la gent estigui informada i no accedeixi a la muntanya.
0: Tot i que la mesura s'havia d'aplicar demà dimecres, l'empitjorament de les condicions amb altes temperatures i baixa humitat ha obligat a avançar un dia per seguretat. Amb alguns cartells ja col·locats durant el matí, encara es veien alguns ciclistes i excursionistes despistats que accedien a la muntanya. Per evitar-ho, agents rurals i també les ADFs es mouran per tot el territori per fer pedagogia, com fan els ajuntaments del territori i la Generalitat a través dels seus canals oficials. Per tant, sobretot, molta precaució. Recordin ahir aquest incendi que va haver-hi i que, de fet, encara hi ha, perquè no està pas extingit, aquest incendi que hi ha a la comarca de l'Anoia, que s'han cremat 500 hectàrees, i hores d'ara s'investiga si el foc ha cremat aquestes 500 hectàrees de diversos municipis de la comarca de l'Anoia ha estat causat per l'activitat humana. Per tant, molta precaució pels incendis forestals que poden causar-se i també, sobretot, pel risc de calor, pels cops de calor, amb aquestes altes temperatures que tindrem aquests dies, perquè sembla que la onada de calor no fluixa i ens podria acompanyar encara uns quants dies més de juliol. El govern de la Generalitat ha distingit a Ferran Daban amb la medalla al treball president Macià. El Ferran Daban, que és el president del grup Daban, el qual forma part d'aquesta casa, Ràdio Manresa, també Canal Taronja Televisió, el Freqüència i també totes les nostres ràdios. Això passava, doncs, ahir al Palau de la Generalitat de Catalunya.

0: Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
3: Què tal? Buenas, com estàs?
4: El Nito, bon patxa, eh?
2: Ah, president, què fas aquí?
4: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el futbol a Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
3: Qué malo soy, qué malo soy.
2: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
3: Bueno, venía con la letra borrada.
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
5: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
6: Joan, què ha de sonar?

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant.
4: Tia, perdona que te mando audio. Es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
5: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
6: Tiri, tiri, tiri.
7: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
8: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Qué buen servicio!
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh?
10: Suena bien.
9: 4,3 litros de consumo a los 100.
10: Suena a Qashqai Power.
9: Y al 0% TAE.
10: Suena a que estreno Nissan.
9: Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es.
11: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Durant el Mundial, a partir de les 3 de la tarda, tens on triar. Llapis de memòria, amb Jordi Manau a la cadena SER.
12: Juguem el nostre Mundial particular connectant les cançons de persones d'arreu del món.
3: Però si ets més de carrusel...
13: Tota l'actualitat del Mundial a les freqüències de SER Catalunya.
3: Doble programació, cada sobretaula de 3 a 4. El millor 2x1 de la ràdio, també durant el Mundial. Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
14: Alcalde, moltíssimes gràcies i molt... Ara no és que m'hagi emocionat. A veure, li he de passar el micro a l'alcalde, segueix tu.
15: Segueixo la crònica perquè, com és primavera i tenim una primavera esclatant mentre recupera la veu, doncs és el pol·len dels plataners que tenim aquí sobre. Vaig omplint una mica l'espai i ara estem a sota d'un.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. L'actualitat tal com raja i amb un somriure. De dilluns a divendres de 7 a 11 a SER Catalunya.
15: Vaig omplint una mica l'espai. La plantació de plàtans, encara n'hi ha molts. I ara estem a sota d'un.
16: Amb la meva gent, l'estiu és llum i llum.
3: És estiu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de Memòria i abans que res, un dia més, us he de recordar que durant el Mundial a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, ens teniu a nosaltres els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. Dit això, que soni l'himne de Senegal.

0: Bona tarda, Soli.
1: Bona tarda.
0: Què et passa pel cap i també pel cor quan escoltes l'himne del teu país d'origen, de Senegal?
1: Només em passa al cap el patriotisme, el fet de tenir un sentiment de pertenència. Em recordo també quan era molt petit al col·le, és els moments que aprendem allí.
0: La cantàveu al col·le?
1: Sí.
0: Això ens ho estem trobant molt en aquesta edició especial mundial, que en molts països es canta l'himne a l'escola.
1: Exacte.
0: Bona tarda, i ara?
2: Bona tarda.
0: I tu què sents quan escoltes l'himne de Senegal?
2: Jo sento recordatori i recordar-me que formo part d'un país molt gran i també molt d'orgull.
0: Tu fa més anys que vius aquí que allà, oi?
2: Sí, des de guarderia.
0: Sí, vas venir aquí amb...
2: Amb 2 anys.
0: Amb 2 anys.
2: Sí.
0: I tu, Soli, 50-50, no? Perquè crec que vas arribar al 2026.
1: Exacte.
0: I ai, al 2006.
1: Al 2006 i ara estem al 2026.
0: O sigui, arribes amb 21?
1: Amb 20, 21, i jo porto la meva meitat de la meva vida a Senegal i l'altra meitat aquí a Catalunya.
0: Heu tornat a Senegal des que esteu aquí?
1: Jo sí, jo torno cada 2 mesos estic a Senegal.
0: Cada 2 mesos?
1: Cada 2-3 mesos màxim estic entre... Tinc un peu en cada lado.
0: I com és que vas tan sovint?
1: Amb els projectes que fem des de nostra associació i nostra cooperativa. Tenim projectes de cooperació a Yumbel, que és on soc, de los barrios de Dakar. Mm-hmm. I res, fem allí projectes de cooperació.
0: Tu i ara hi has anat des que estàs
2: aquí? Sí. Jo, bueno, quan era més petita, almenys, cada any a l'estiu, que són 3 mesos, jo ho allargava fins a 5 mesos.
0: Que estava 5 mesos?
2: Sí, per exemple, agafàvem vacances del juny al dia 19, crec que era. El dia 1 jo ja estava a Senegal i tornava a l'octubre, normalment. I això ho feia cada any. Però després vaig baixar una mica el ritme a mesura que em feia més gran.
0: Ara quant temps fa que no hi vas?
2: 4 anys, des del 2023.
0: Tens ganes d'anar-hi?
2: Sí.
0: Quan vens des d'aquí cap allà, canvia la visió del Senegal de la que tu tenies quan estaves allà?
1: Jo crec que tot canvia amb el primer viatge. És com si has oblidat tot.
0: Com que ho has oblidat tot?
1: Sí. El primer viatge sempre, perquè jo vaig fer la meva primera viatge amb 5 anys. Amb 5 anys de desconnexió amb moltes coses.
0: Sí, amb 5 anys vol dir que portaves ja 5 anys aquí a Catalunya.
1: Exactament.
0: O sigui, el 2011, una cosa
1: exactament,
0: així.
1: Exactament, és el 2011. I això, pues, tot canvia, no? Com hasta la llum, no? Hasta la llum de Senegal és diferent. Entonces, todo cambia y tú eres otra persona y algunas cosas cambian. Las miradas, reflexiones, costumbres, hasta el agua que tú bebías toda tu vida, portas allá, el primer cop que beba aquesta agua et pot tenir un dolor de panxa, per exemple.
0: Si t'has occidentalitzat.
1: Exactament.
0: I també ho veus a la mirada dels veïns? Com aquest és de fora.
1: Nosaltres, jo sempre el que diu que no som de ningú lloc. No som ni de Senegal, no som ni d'aquí. Perquè d'aquí no es classifiquen.
0: O sou dels dos llocs, no?
1: Jo és el que digo sempre. Jo me sento català, jo me sento de Barcelona, jo me sento barcelonès, jo me sento de Sant Boi. Soy samboyano, entonces es nadie me lo quita.
0: I tu, i ara?
2: Jo sí que és més complicat perquè al final he crescut aquí des que soc petita. Llavors hi ha moltes coses que sí, a vegades em costa una mica entendre o a ells mateixos els costa entendre de mi perquè no tenim com moltes vegades la mateixa visió. Però,
0: sí. Un exemple d'això seria?
2: Per exemple, jo soc una persona que estic molt acostumada perquè com m'han ensenyat a ser molt directa quan dic les coses, saps? En plan, dir-ho, o sigui, no passar pel mig, dir-ho directament. I en canvi, doncs, a Senegal és molt més acostumat quan una persona petita parla amb una persona més adulta, doncs, parlar d'una manera molt més diferent de com aquí estem acostumats.
0: Sí, com un respecte,
2: exacte,
0: una manera de parlar
2: potser
0: a la gent gran.
2: Potser algo que per mi és normal expressar-ho d'aquesta manera, Jo puc veure normal aquí, i moltes persones aquí ho veuen normal, però potser si ho expresso allà de la mateixa manera, potser no ho veuen de la mateixa manera perquè no és el mateix tipus d'educació. Però al final a mi ho entenc i depenent del lloc on estic m'adapto una mica més, sí.
3: Oh, no.
2: M'adapto una mica més, però si no... S'ha d'entendre els dos contextos al final.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria, un Llapis de Memòria conjunt de dues persones d'origen senegalès. Ells són el Malamin Soli i la Yara Chiam.
4: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria conjunt entre el Sol i la Yara, que és com volen que els hi digui, jo ho intentaré. Amb la cançó, si ho dic bé això, Gestu, de la cantant senegalesa Aida Sam, que pel que tinc entès forma part d'una llarga saga de músics senegalesos. De fet, el seu avi és un dels músics més legendaris del Senegal, el Samba Diabaré Sam, i la persona que ha escollit aquest tema ets tu, Yara.
1: Sí.
0: I ara ens has d'explicar el perquè.
1: Aquesta cançó, especialment a mi, cada cop que l'escolto tinc un sentiment, no sé, m'encanta. Perquè jo, quan vaig arribar aquí, vaig arribar amb el meu pare, que ja portava molts anys a Barcelona, i la meva mare encara vivia a Senegal, perquè ja va venir molt més tard que jo. I sempre que anava de vacances, bueno, l'any que just que va sortir aquesta dona de cantant, va treure una cançó que m'encantava molt, i jo sempre l'escoltava amb la meva mare, i aquesta cançó també quan va sortir l'escoltava molt amb ella. Llavors quan jo estava aquí l'escoltava, moltes vegades la cantàvem per al telèfon i sempre em recorda a ella. I justament aquesta cançó té una part de la lletra que diu Wolof, és Wolof.
0: És la llengua que es parla al Senegal, sí. A més del francès.
1: Sí, una de les tantes llengües. I diu quan jo vaig venir aquí no sabia res i era una nena petita. I és com em sentia molt identificada amb aquesta part de la cançó, però jo sempre que l'escolto em, no sé, em dona molts bons records. I era com, per mi és nostàlgia d'aquells anys, la qual, bueno, estava amb la meva mare i sempre parlàvem per telèfon. I, doncs,
0: això, i us la cantàveu per telèfon?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Cap al que ens dius, primer va venir el teu pare?
1: Sí, molts anys abans. El 92 o així.
0: El 92?
1: Sí, sí.
0: I tu ets de l'any?
1: 2005.
0: O sigui... Bé, els números diuen que en una visita vas ser engendrada, no?
1: Sí.
0: Això diuen... Bueno, una visita profitosa que va sortir bé. El teu pare ve al 92?
1: Sí, 90, 92 més o menys, sí.
0: I com és que decideix fer aquest viatge?
1: Perquè ell primer estava al Marroc. I llavors, bueno, ell va dir, bueno, mi gente, no vamos. I doncs va entrar a Espanya, a Barcelona, més en concret. I, bueno, va començar el món de la restauració a Barcelona, creant un restaurant senegalès a Plaça Real, que va ser el 93 o alguna cosa així, 94, si no m'equivoco. I després d'això va obrir també una tenda a Gràcia, després va tancar el restaurant a Plaça Real i va obrir un altre restaurant a Gràcia també, a Joanic.
0: Sí, li van anar bé les coses.
1: Sí, sí. I després, bueno, el 2015 així va tancar el restaurant. I, bueno, jo vaig arribar el 2007,
0: Set,
1: el
0: no?
1: 2007, sí. I la meva mare va arribar el 2012.
0: Llavors. Sí, vas estar 5 anys,
1: sí.
0: Que éreu el teu pare.
1: I jo. I, bueno, això... quan anava sempre de vacances anava justament per veure la meva mare i també doncs, per empapar-me de tota la cultura senegalesa, perquè al final no deixava d'estar rodejada de persones catalanes barcelonines. Llavors aquest viatge també m'ajudava doncs, a reconnectar amb les meves arrels.
0: Que tu suposo que de la teva estada al Senegal en menys de 2 anys poc te'n recordes.
1: El que m'expliquen.
0: Normal, és normal.
1: Sí.
0: Que en aquest tema, amb la cuina senegalesa, aquí tenim un eix connector entre els dos, perquè tu també et dediques a la cuina, sí. No, Soli? Que diria que el plat més conegut, almenys, és el Chebudien.
1: El millor plat.
0: El millor plat.
1: Sí.
2: Bueno,
0: aquí tenim discrepàncies, ara entrem. Que a Senegal es menja amb coberts o es menja amb la mà?
1: Depèn de quant de bo estigui el plat.
0: Expliqueu-me això.
2: No, depèn de on està, depèn de la família. Si no es menja amb la mà, és amb culleres, no?
1: Sí, culleres.
0: Però és un plat comú, no? He vist.
2: Plat comú, sí. Això sí que és...
0: I tothom va agafant d'allà.
1: Sí,
2: amb normatives.
1: Exactament.
2: Amb normatives.
0: Hi ha una normativa que és que només pots agafar amb la mà dreta.
2: Perquè l'esquerra, normalment, en nostres països, és per fer altres coses.
0: Explica'm
2: això. És per al lavabo.
0: Ah, bé. Diguem-ho clar, és per netejar-se el cul.
2: Exactament.
1: Sí. Llavors, no vols menjar amb
0: l'ensamà... És de mala educació, no?
1: Que et neteges el cul, exacte.
0: Sí. Jo, que sóc esquerrà, aniria malament a Senegal. Que tu en el teu restaurant, malament, Soli, serviu a Chebudien?
2: Sí, tenim, a Varga tenim kebujen, tenim tots els plats.
0: Kebujen.
2: Sí, tenim kebujen, kebujap, sí.
0: Quin és per tu el plat típic senegalès més suculent?
2: Com jo soy mandinka, jo m'identifico...
0: Què vol dir això? Ens has de donar context. De la...
2: Jo soc del Casamàs.
0: Sí, del sud.
2: Del sud, que soy, m'identifico molt amb Catalunya, en aquest part. I en nostra cultura el mafe és algo molt idèntica. Per exemple, Yara és d'altra ètnia.
1: Sí.
2: Ells cada dia comen kebujen. Cada dia.
1: Bueno, a veure.
2: Cada dia.
1: T'ha passat, eh?
2: Se lo canvien de color, de blanco o de rojo.
0: Sí, cada dia mengeu arròs amb peix.
1: Bueno, a la meva casa, personalment, no.
0: Clar, perquè tens un pare xef. Sí.
1: O sigui, a Senegal, quan vaig... jo sí que menjo cada dia xef. Mm. Quan si el dilluns fan xep de color blanc...
0: Xep, li dieu el...
1: Xep, sí, el diminutiu.
0: Xep Udent.
1: Dimecres fan una altra cosa, però a mi un guarden un tàper del dilluns, així jo el dimarts ho menjo. I dimecres fan xep de color vermell, i jo es fan una altra cosa i jo menjo el tàper del dimecres, perquè a mi m'encanta el xep. Jo puc estar 3 mesos menjant xep i no em canso.
0: Tu d'on ets, de Senegal?
1: Jo soc de Dakar.
0: Vale, de la capital. Sí, i tu ets del sud.
2: Exactament.
0: O sigui, aquí tinc un català de Senegal i una madrilenya, perquè ens feu una idea, no? de com funciona
2: exactament,
0: la cosa.
2: Exactament, exactament.
1: Literalment, sí.
0: Que el teu restaurant, Solí, és la cooperativa Barca.
2: Exacte.
0: Com neix aquesta cooperativa?
2: Va néixer en plena pandèmia, però la provocació de su nacimiento és a través de los projectes de cooperació. Queremos autofinanciarnos en coses que hacemos en nuestros países, ¿no? De facilitar el acceso a la internet, crear un espacio de centro cívico como aquí, facilitar a la gente de crear cooperativas y sus propios negocios. Y dijimos, pues vamos a hacer... Yo en ese momento estaba en el sector de solería. Y digo, lo más fácil es hacer catering. El primer año me he facturado 20.000 euros, así en las bromas. Y de allí, pues, por cosas de la vida, los tres que estuvimos, nos hemos quedado sin trabajo y hemos dicho, mira, creemos que aquí hay negocio. Y justo vino la pandemia y me recuerdo cuando fuimos al notario, nos decía, yo estoy cerrando cada día empresas y ponerse a abrir. Y luego, como así, queremos abrir. Y así nació. Empezamos primero con solamente caterings y eventos y festivales. Y luego pues nos salió la oportunidad del Antique Barrio Park, que está en Sants, porque todo lo que nosotros hemos hecho ha sido dentro de Sants, que tiene una cultura del cooperativismo, que tiene un movimiento social. Es un barrio que a mí me encanta muchísimo. Todo ha nacido dentro del Cambadjo, ¿no? De ese movimiento de lucha, y me identifico muchísimo, y nuestro proyecto también se identifica mucho, ¿no? Porque al final acabo lo que decimos nosotros, que somos unos activistas gastronómicos. Y esa oportunidad del barrio Upar, como ha crecido, ha hecho crecer un poco todo. Empezamos con 3 y ahora tenemos una plantilla aproximadamente de 14 personas. Y hacemos festivales aún hasta Portugal. De hecho, justo saliendo de aquí vamos a hacer nuestro checklist para preparar mañana de salir de aquí para ir a Portimao para el festival de Afronation.
0: Claro, porque feu cuina... Africana.
2: Y la importancia es también tener propuestas para todos los eventos y cosas que se organiza aquí, que tienen relación hacia el continente africano. Intentamos responder a esa necesidad, ¿no? Donde sea, desde un festival de baile, desde un Afro Brunch, desde un Yofe, desde Madrid, Almería, hemos hecho casi todo el tour de España.
0: Y sí, que te tirada eso.
2: Y en eso es una final, una decisión política que queremos, porque queremos que la gastronomía africana ocupe un lugar importante en Cataluña.
0: ¿Y todos los trabajadores de la cooperativa son africanos?
2: Ahora mateix, sí. Bueno, la... ¿por qué levantar la mano?
0: Sí, ha aixecat el dit, la Yara.
1: Som 13 africans y una persona que no es africana.
2: ¿Por qué? ¿Quién?
1: Priscila.
0: Priscila. ¿Qui és
2: Priscila? Yo lo considero africana.
0: ¿Qui és la Priscila?
2: És una que és de Perú.
0: Bueno.
1: Bueno, a veure, com que bueno.
0: Bueno, africana no és. Hi ha moltes coses, però africana no. Bueno, no havies...
1: Però tots som africans.
0: Tu estàs allà dins.
1: A on? Sí.
0: A la cooperativa.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: I què fas, tu?
1: Jo no faig res.
2: És la jefa.
1: No, jo estic a la part més d'esdeveniments i caterings, de preparar logística, parlar amb els clients i tal.
0: Sí, tu ets la ment pensant, la que organitza...
1: Molt no penso.
0: ...els tinglados. Sí.
1: Una mica entre tots també amb el Soli. Som un equip, som un pack, que dic. Soli és Yara, Yara és Soli, ens diuen així. Els nostres noms van sempre junts. I entre els dos sí, organitzem esdeveniments, festivals, càterings, serveis importants.
0: I va funcionar la cosa.
1: Sí.
0: Doncs hem començat aquest llapis de memòria conjunt amb la cançó que la Yara li recorda aquelles converses telefòniques amb la seva mare. I ara ha arribat l'hora que soni la cançó que el Soli dedica a la seva mare. I aquesta cançó és Gambia Musolu, de Jalibà Cuyate.

0: a trabajar, que te están en cierto sector de empleos o cosas así, se puede vivir en algunas cosas que tú ahí lo clasificas, pero no sería racismo. Yo creo que racismo, cuando hablamos de racismo, hablamos de cuando estamos más en Europa.
1: ¿Y el tema de masclisme al Senegal com està ja ara?
2: És que jo tinc un conflicte amb algunes denominacions, per així dir-ho.
1: Endavant.
2: Perquè jo sóc feminista, clarament. Jo és el que et dic, jo sóc d'una generació la qual hi ha molts pensaments que... No te lo crees ni tu,
1: eh? S'estan disputant...
2: Ell diu que és més feminista que jo. Jo ho dubto molt. Jo et dic una cosa.
0: És eso pelea que tenemos.
2: És que jo sóc una persona que... El meu pare, per exemple, a l'haver estat tants anys a Europa, per així dir-ho, sempre m'ha inculcat que has de lluitar perquè ets dona i ets negra. Clarament, tens dos, diguem, dos desavantatges.
1: Tens dos batalles.
2: Tinc dos batalles individuals. I hi ha moltes coses que culturalment, a mi personalment, no m'acaben d'encaixar, però és bàsicament perquè, és el que dic, tinc com una mica aquest xoc cultural del pensament d'aquí i del pensament d'allà, perquè com pensen no és igual. Llavors potser hi ha unes certes coses culturals que estan acceptades en la societat a Senegal que les persones, tothom accepta normalment, però jo...
1: A tu et semblen masclistes.
2: Al tenir una mirada occidental, a mi no em poden semblar correctes, però jo al final no puc jutjar perquè no ho estic mirant des d'un punt.
1: Ho has explicat perfectament. Tu amb la teva mirada des d'aquí ho veus i dius... La resposta seria sí, sí, per mi sí.
2: Sí.
1: Allà està molt acceptat.
2: Exacte.
1: Jo t'ho dic també perquè ho parlàvem en producció amb l'Amparo i l'Aitana, de dir, volem que també vingui una noia senegalesa, perquè als mitjans, quan vegen, ja no dic de Senegal, de l'Àfrica, venen molts homes, però venen molt poques dones. Mm-hmm. I tinc la sensació que no les escoltem, i n'hi ha moltes també.
0: I joves.
1: I joves també.
2: Sí, és el que et dic. Al final, hi ha moltes coses que jo no puc jutjar... ni puc, les intento entendre perquè és que jo no estic mirant com es diria imparcialment, sembla que estic tenint una mirada, si jo per exemple vingués
1: però estàs tenint una mirada feminista,
2: si jo vingués d'allà per exemple i vingués aquí i veiés coses aquí que no em semblessin bé, seria el mateix.
1: Doncs és que has de fer la següent vegada que vagis a Senegal i ara els hi poses una mica de batgial.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Fiebre de Baig i Alt, sonant el llapis de memòria conjunt dels senegalesos Malamin Solí i Yara Tiam, que és una cançó publicada el 2016, que bé la podria haver triat el Malamin, perquè estava ara aquí discutint si era més feminista o no amb la Yara, però no ha estat el cas, perquè Yara, Fiebre, Esteve.
1: Sí, uau, aquesta cançó, si la traduïm a l'Wolof, segurament no l'acceptarien, però aquesta cançó, a mi m'encanta Baig i Alt, en totes sus formes. Tornem un altre cop en el mateix de la meva generació, l'època en la que jo m'he criat.
0: Però clar, és que avui volem saber la teva opinió.
1: Sí.
0: Clar, està bé que ens en donis. És 2016, no?
1: 2016, sí.
0: A transport, aquella època?
1: 2016, jo 2016 tenia 11 anys. El 2016. Que és quan va sortir, just estava a punt d'entrar a l'ESO, una nova etapa, i just va sortir la Baig i Alt, que primer feia covers en català, saps? Que ja això era uau, ja creava molt d'atenció. I després, doncs, amb aquestes lletres, cançons, amb l'autotune, la música d'empoderament de la dona, saps? De la llibertat, doncs a mi em va tornar boja, deia uau, vull ser com ella de gran, saps? Perquè em sentia com... Sempre l'escoltava amb les meves amigues, i llavors em sentia com part d'alguna cosa, i estava justament en l'època, doncs, en la qual el moviment feminista estava en el seu moment més, potser podríem dir-ho, més important, perquè ara ja sabem com està la cosa, però era com el seu moment pic, i que sortís una dona a cantar aquest tipus de lletres, jo em sentia uau, saps? I per mi és la reina d'Espanya, clarament. Sí, per mi és la reina d'Espanya. Aquesta cançó hauria de ser himne.
0: És que aquí tenim moltes reines, també. Sí. És així.
1: Sí. Aquesta cançó per mi hauria de ser l'himne d'Espanya, de veritat. I, no sé, em recorda molt a l'època de preadolescència, quan comences a conèixer-te i ja sabeu una mica també cap a quin costat vas.
0: I... Vas tenir una adolescència molt rebel o què?
1: No.
0: El sol no. I riu.
1: No crec.
2: L'has liat, Yara.
1: O sigui, jo et dic, jo quan era adolescent... No crec que tingués una adolescència molt rebel. Era una persona molt tranquil·la. Sí que he sigut sempre una persona molt activista. He sigut una persona molt antiracisme, feminisme, de tot. O sigui, tornem al mateix. Era una època a la qual tots aquests moviments estaven, doncs, en el seu moment pic. Llavors, doncs ens sumàvem i sempre lluitem pels drets humans, pels drets de qualsevol cosa. I
0: de petita, quan et deien què vols ser de gran, i ara tu què deies?
1: Jo volia ser cantant.
0: Ah, mira!
1: Jo volia ser artista, quan em preguntaven. A mi sempre m'ha encantat l'art.
0: I tu, Soli, volies ser enginyer de camins.
2: Sí.
0: Fer carreteres.
2: Perquè tenia un referent i també en aquest moment era un dels treballos més cotitzats de Senegal. Y eso, y me llamaba la atención, y aparte era muy bueno en matemática, y eran como cosas que puedes hacer si eres bueno de tal cosa o de tal cosa, ¿no? Entonces, ahora no soy ingeniero, pero estoy muy cerca de los ingenieros.
1: Casi, casi.
0: Dissenyes ponts, no?, una mica.
2: Exacto.
0: Entre Barcelona i Senegal.
2: A través de la comida.
0: Doncs ara, del Senegal, sabeu on marxem? Marxem a Granada amb Estopa i la raja de tu falda.

Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau. Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
1: Todos los días a las 8:30, Hora 25 Deportes con Gallego.
2: En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
1: Hora 25 Deportes, a las 8:30 en la SER.
3: La libertad de del anonimato es la libertad de la expresión absoluta.
4: Xenoa, Gatapar.
5: Radio Manresa, al 95.8 FM, Cadena SER.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu de Kibo.
7: Aprofita 100 euros de descompte per cada 1.500 euros de compra en mobiliari i fins a un 40% de descompte en matalassos, llits, capçals i molt més.
6: Disseny, qualitat i assessorament professional al millor preu.
7: Kibo Manresa, al carrer Prudenci Comelles 2430.
6: No deixis escapar aquesta oportunitat única. Kibo, per fi a casa.
8: Ja hi torna a haver tot el cartró per terra i el contenidor de paper encara no és ple.
9: Plega sempre les caixes de cartró i diposita-les dins els contenidors. Així evitem que es desbordin i en facilitem la recollida.
10: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes.
11: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.

0: Les 8 i 25, Joan Bofill, bon vespre.
1: Molt bon vespre, Ana Puigvoltes.
0: Avui balcó de butxaca. Fa uns minuts ha acabat el partit apassionant d'infart entre Egipte i l'Argentina. Victòria pels argentins. Hem enviat en Guillem Delso en un bar del Raval.
1: No m'ho imaginar, aquest bar.
0: Sí, com deu ser, això? Part del partit.
1: La primera i després al final del partit. Deu ser tremendo.
0: Guillem Delso, com estàs?
2: Bona tarda, com esteu? Mira, estic al carrer Vall d'Onzella, aquí al mig del Raval, com dèieu, però si em diguessin que estic a Buenos Aires, m'ho creuria. Perquè ara ha baixat una miqueta els ànims, però fa un quart d'hora era una autèntica festa. És a dir, el partit ha sigut espectacular i quan ha acabat el partit, tota l'alegria que hi havia dins del bar s'ha traslladat a fora i res, la cinquantena de persones que hi havia han muntat una festa improvisada amb càntics al mig del carrer, escolteu.
0: Aviam els càntics. Tot això al carrer, ja, fora del bar i amb les cerveses.
2: Sí. Clar, i tot això, penseu que hi ha hagut un moment d'autèntic drama, que semblava un funeral al bar, s'ha buidat el bar, perquè anava 0-2 a Egipte i els argentins, clar, la major... Jo em sentia molt infiltrat, us he de dir, perquè estava ple d'argentins, amb samarretes argentines, jo m'he infiltrat allà enmig...
1: I no t'atrevies a parlar massa amb ells, no? No és moment ara, no?
0: No és moment de dir res.
2: Exactament. Us he de reconèixer que m'he intentat posar en el paper i he celebrat els gols, és a dir... Perquè, clar, dic, es pensaran que sóc una espia o faig alguna cosa.
1: O que vas a Egipte, no?
2: O que vaig a Egipte. I és el que us dic, hi ha hagut un moment que el Barça ha buidat, perquè amb el 0-2 d'Egipte ho donaven per perdut, i després ha sigut espectacular, i el gol final ha sigut una bogeria, ha acabat abraçat a uns argentins que hi havia per aquí.
0: Clar que sí, dia d'abraçades. Has pogut parlar amb algú?
2: Sí, he agafat al final del partit a un fanàtic que es diu Agustín i que m'ha explicat això sobre com ho ha viscut.
3: ¿Cómo has vivido el partido de hoy? ¿Cómo ha sido?
4: Con bastante nervio, la verdad. De hecho, empecé viendo primer y parte del segundo tiempo dentro y después salí fuera porque si no, la verdad que...
3: ¿Y con el tercer gol?
4: Y así tengo la voz, así que imagínate. No se puede creer, así que nada. Si no se sufría, no valía, así que, como siempre.
0: Delso, jo doncs, trobo ja que tenies accent i tot ja, eh?
2: Sí, no? M'he fet amic d'uns quants perquè, clar, vull dir, és que ha sigut increïble i han acabat la majoria fònics perquè, clar, ha sigut un fart de cridar tot plegat.
0: Delso, queda't allà abraçat amb els argentins que ho celebrin. Passa-ho bé.
2: Vinga, una abraçada a vosaltres també.
0: Una abraçada. Jo crec que podem actualitzar també dia d'alta intensitat informativa. Un dia més s'han multiplicat els incendis arreu de Catalunya. En les darreres hores se n'han declarat uns quants, com el de Savallà del Comtat o Martorell, que se sumen als de Sentmenat, la Noia, Bisbal de l'Empordà o Artesa de Segre.
1: I els bombers estan treballant sobre el terreny en el de Sentmenat, el de Barcelona, que ja fa més de 24 hores que evoluciona i de moment el foc ha calcinat 160 hectàrees de terreny forestal, bàsicament segons les estimacions provisionals dels agents rurals, és el foc que més està preocupant perquè té diferents focus secundaris. Encara continua actiu i els bombers, però, descarten d'estabilitzar-lo avui. Això en un dia, com deies, Anna, amb molts altres incendis alhora. El que ha començat aquesta tarda al terme municipal de Torrefeta i Florejacs a la Segarra afecta una superfície de més de 110 hectàrees, segons dades dels agents rurals, que ja apunten quina ha estat la possible causa. Mercè Marc.
5: Els pagesos que han aixecat de seguit la veu per dir que aquest incendi a peu d'un camp segat sota d'un poste de telefonia socarrimat en punt d'inici a Salvanera no és fruit dels treballs de camp. La veu l'han aixecat tan ràpid com també han tret els tractors en tasques de fer franges i mosaic perquè el foc no anés a més. Unes 112 hectàrees cremades, confirma el cap de l'operatiu dels agents rurals, alhora que també les causes.
6: Les causes, la principal hipòtesi, descartem d'entrada que hagi set produït aquest incendi per maquinària agrícola. Podem parlar de treballs mecànics, de manteniment en aquesta línia de cablejat de telèfon, però no podem donar més dades perquè estem encara tancant la investigació.
5: Foc que s'ha endut per davant una granja de porcs, els animals a punt de portar a l'escorxador han mort tots i ara mateix aquest incendi està en fase de control, això sí, s'hi està mantenint, els bombers hi estan mantenint diverses unitats.
1: Avui ha passat el que feia temps que no passava, aquesta simultaneïtat d'incendis. De fet, Demà s'eleva el risc ja extrem d'incendi a fins a 188 municipis d'arreu de Catalunya estaran a nivell 4 del Pla Alfa i es tanquen els accessos al Parc Natural de Montserrat, als espais naturals del Montsec d'Arès i del Montsec de Rúbies i es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Barona de Rialb. I a més, recordem que per demà també hi ha almenys alerta per altes temperatures, nivell màxim de calor, amb 44 graus que poden arribar a la Vall d'Ebre i, per tant, pràcticament el mapa de tot Catalunya està en nivell màxim de 6 sobre 6 per altes temperatures.
0: Jordi Carbó, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
0: Com estan les condicions meteorològiques per apagar aquests incendis i demà mitja Catalunya pintada de vermell?
7: Sí, de fet, queden encara dos dies d'aquesta onada de calor i algunes comarques fins divendres encara aguantarà aquesta situació. I és que demà les temperatures encara han de ser una mica més altes. No més han pujat avui, s'ha arribat a 42 graus a gran part del Pla de Lleida, però sí altres comarques en general, màximes de 40-45 graus. Per sobre dels 40 volien dir a l'interior, perdó, això dels 45, no? Per sobre dels 40 a l'interior, sí. De 30-35 graus a la costa, per sobre dels 35 a les valls del Pirineu. I compte perquè també demà a la tarda es repetiran algunes tempestes, com les que ara mateix des del Pirineu estan viatjant cap al sud, cap al Pla de Lleida, compte perquè van acompanyades de molts gems i trons i fortes ratxes de vent.
0: Carbó, gràcies.
7: Salut.
0: Salut. I l'altra notícia del dia és el barri del Putxet, a Barcelona.
1: 8 finques i gairebé un centenar de pisos desallotjats des d'aquest matí per un esvoranc de 8 metres de diàmetre que ha aparegut en una illa de cases que hauria estat provocat per les obres de la L9 del metro. L'alarma ha saltat quan el responsable d'una pizzeria ha aixecat la persiana i ha vist que el terra del lavabo havia desaparegut.
8: Afortunadamente no había nadie, entre yo lo vi, no había nadie en el lavabo, no ha pasado nada, pues ya está ahora.
9: I bueno, aquest matí, quan ha arribat la meva companya, ja s'ha trobat esquerdes a les parets, ens han desallotjat a tots, han precintat el recinte, no podem entrar. Nosaltres que hem sortit en seguida, hem sortit sense mòbil, sense telèfon, sense res.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha explicat que aquesta nit aquests veïns afectats, gairebé un centenar de pisos, de moment no podran tornar a casa seva. Soledad Domínguez.
10: La majoria dels inquilins d'aquests 93 pisos es quedaran a casa d'amics o familiars, també a hotels pagats per les asseguradores. Per les persones amb menys recursos, s'han activat els serveis municipals que els reubicaran mentre sigui necessari. A peu de l'esvoranc, el que s'està fent és injectar formigó per tapar el forat i s'hi estarà, segons que explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque, tota la nit.
11: Fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
10: Demà a primera hora es farà una nova avaluació de la situació dels edificis per decidir si ja és segur que els veïns tornin a casa.
0: Gràcies, Sule. I Bufill, te'n vas a celebrar l'Argentina?
1: A casa estan molt contents. A casa estan contents? Han patit molt, però finalment, mira, hi ha molta alegria. Com el bar aquest del Raval.
0: Com el bar on hi havia en Guillem Delso. Nosaltres fem una pausa i encetem la conversa amb en Josep Ramoneda i amb una de les dones que jo diria que té més clara la geopolítica mundial. Res, minut i mig i tornem. En aquesta hora inhabitual, però aquí estem.
12: Al balcó.
13: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
14: valorado
13: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
14: Y otra. Valorado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
16: ¿Qué te pasa?
17: Que no me cierra la maleta.
16: ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
17: Bueno, si saco unos bañadores...
16: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
18: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
16: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
19: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
20: Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
21: ¡Salimos concentrados!
22: Vamos, gente.
23: ¡Uno, dos, tres!
24: ¡El Pozo!
25: Buah, esto sabe a gloria, hermano.
3: Hoy ganamos seguro.
12: El Pozo, el jamón oficial de la selección española.
22: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
23: Suena bien.
22: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
23: Suena el nuevo Micra.
22: Y al 0% TAE.
23: Suena que estreno Nissan.
22: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es.
24: A la cadena SER. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 8:35 és una hora estranya per saludar en Josep Ramoneda. Josep, com estàs?
1: Hola, doncs aquí, un dia diferent.
0: Un dia diferent, però com diu...
1: No passa res.
0: Com diu Liu Andrés, el nostre cap de programes, a balcó sempre hi és. I a més teníem moltes ganes d'aquesta conversa. Jo penso que portàvem 3 mesos perseguint...
1: És veritat, sí.
0: ...la nostra convidada. És una dona molt poderosa.
1: És que la situació del món ho requereix, algú que ens pugui parlar sapiguent-ne, no?
0: Clar, i és una bona manera d'acabar les últimes converses, no?
1: D'aquesta temporada.
0: D'aquesta temporada. Com presentem? A mi m'agrada dir-li, no, perquè és molt propera. A més, li parlaré de tu. Es diu Cristina,
1: doncs,
0: però qui
1: mira,
0: és?
1: És molt senzill. La Cristina Gallac, que segur que és l'única persona d'aquest país en què ha tingut càrrecs de responsabilitat importants en matèria de política internacional, al govern d'Espanya, a les Nacions Unides, a l'OTAN i a la Unió Europea. Em sembla que amb totes aquestes plataformes, si algú té opinió sobre aquest garbuix en el que tenim en aquest moment al món, és ella, no? Per tant, endavant.
0: Benvinguda, Cristina Gallac.
2: Moltes gràcies.
0: T'agrada aquesta paraula de garbuix o es queda petita pel...
2: Jo crec que ho defineix molt bé, perquè vol dir confusió, vol dir que és imprevisible i també denota una certa perillositat, que jo crec que és una paraula que també, sense fer-nos por, però també l'hem de posar sobre la taula. És un moment perillós.
1: És que la perillositat em sembla que no l'hem de perdre mai de vista, perquè la tenim en aquest terreny, però realment, en aquest dia, en aquests moments, en aquest país, la tenim en un altre terreny, que és el del canvi climàtic, que no ens el volem creure i està cremant el país.
2: I els dos estan units... Clar. Estan units, eh? Els grans desafiaments del moment són les guerres, que n'hi ha moltes i bestials, són que el planeta està en una situació límit, i això ho vivim cada dia, que la revolució tecnològica, sempre la tecnologia ens ha portat progrés, però aquesta vegada la revolució tecnològica és tan ràpida que no tenim temps d'embridar-la i ens provoca molts problemes.
1: Desborda i concentra el poder en algunes mans.
2: Exacte.
1: No?
2: I l'altre element d'aquest garbuig que deies és que s'està posant molt de moda, lamentablement, solucions fàcils a problemes molt complexos. I això ens porta aquesta onada de populismes i de l'extrema dreta, que avui en tenim una altra mostra amb la notícia de que la senyora Le Pen, malgrat que ho ha aprovat ja 3 vegades, que ha estat condemnada, ella vol tornar-ho a aprovar i vol ser la presidenta de França, i l'any vinent és un any importantíssim precisament per veure si aquests populismes i l'extrema dreta doncs tiren davant.
1: I no ens enganyem, perquè ara mateix les probabilitats de que la senyora Le Pen guanyi no són petites, eh?
2: Exactament. I dependrà del que ella faci, però també del que facin els altres. És a dir, que hi ha possibilitats. Per tant, quan diem és perillós, sí, és perillós, hem de ser-ne conscients, però tenim instruments, no? Tenim armes, tenim idees, el que ens falta és coordinar-nos bé i realment avançar.
0: Coordinació és el que més falta,
1: aquest, sí. Aquest cas que tu planteges de la Le Pen és un cas interessant per simptomàtic, no? És a dir, a França era un país amb una tradició de dreta democràtica potent, que en aquest moment la força principal de la dreta és l'extrema dreta. Aquí el Partit Popular ja ha pactat amb Vox.
2: Exacte.
1: És a dir, aquesta dinàmica és una dinàmica que insinua alguna cosa i fa una mica de por.
2: No hi ha dubte que fa molta por. Mira, l'any que ve hi ha 5 eleccions com a mínim molt importants. La francesa, la polonesa, la italiana, Espanya, perquè o és ara a finals d'any o és l'any que ve, i encara un altre país. És clar que aquests països puguin optar a postures, a dirigents que estiguin en l'àmbit de la dreta i l'extrema dreta, doncs realment marcarà el futur d'Europa i el futur d'Occident, no? Mira, hi ha dos paradoxes en aquest moment. Una paradoxa és que com més necessitem governança global, més dèbil és el sistema multilateral. Llavors, a veure, com l'enforteixes perquè el necessites. Avui mateix també hi ha una reunió a les Nacions Unides sobre la IA, no? Sobre com comencem a gestionar la IA, ja hauríem de portar-ne unes quantes de sessions d'aquestes. Doncs al final es fa avui. I l'altra paradoxa és que la Unió Europea necessita enfortir-se. i per fer un espai interior, doncs, del mercat més potent, per fer l'autonomia estratègica, per reforçar les polítiques socials, les polítiques sobretot de benestar, però també la política de cohesió, per reforçar les polítiques verdes, que ara les hem desmantelat una mica, tot i que el planeta crema. I resulta que les forces que estan guanyant en els països i en el Parlament Europeu no volen més unió. Més aviat volen renacionalitzar. O sigui, fixeu-vos, quins xocs, no? El xoc multilateral i el xoc a la Unió Europea. Que veiem les solucions en uns àmbits on no hi ha el vot de la gent. Les enquestes sí que diuen, sí, la Unió Europea ha de ser més forta, però quan és l'hora d'anar a votar, voten els que volen la Unió Europea més dèbil. Realment tenim molta feina.
1: I aquesta renacionalització, aquest retorn del discurs de més nacionalista radical, a què l'atribueixes? És expressió de la inseguretat que la gent sent en aquest moment?
2: Jo crec que tens tota la

0: no volen, no poden veure més enllà del més immediat. Veiem que les polítiques econòmiques enriqueixen els que estan més benestants i empobreixen els que no. Doncs tot això és un caldo fantàstic per aquestes solucions fàcils que ens predica l'extrema dreta, que sabem que no ens porten solucions.
1: Però por i desafecció també.
0: I tant. La gent al final diu tots són iguals o tots són el mateix, i que sabem que no. Crec que els que estem aquí en aquest estudi tenim i els nostres entorns claríssims que no tot és el mateix, no? Això és molt problemàtic.
2: Hi ha una senyal inquietant, no?, que és que hagi pogut arribar a la presidència dels Estats Units i mantenir-se un personatge com Trump, que representa la falta de responsabilitat, de consciència dels problemes, que és capaç d'avui voler enfonsar amb un i l'endemà pactar amb ells, i que a més amb un descaro, amb un discurs que no té res de democràtic, que és absolutament expressió d'una voluntat d'un tio que es creu que tot li està permès.
0: Exacte.
2: No?
0: Un tio i un moviment, perquè en el fons està totalment arropat per gent poderosa des del punt de vista ideològic, des del punt de vista tecnològic i també des del punt de vista econòmic. Clar, tot això fa que ell és aquesta imatge de que ell està sol, va ell sol, que és ell el que decideix, i és veritat, però al darrere hi ha tota aquesta corrent d'extrema dreta que té molts elements i que a més ens penetra a Europa, no? I sens dubte és el càncer més greu que patim. Clar, no? Perquè tots aquests moviments que hem vist i que sentim i que sabem analitzar, sense la força del que està passant als Estats Units i amb el president Trump, que veurem les destrosses que farà a la cimera d'Ankara.
1: És el que t'anava a dir, que ara hi ha els líders dels països de l'OTAN, però, com titula avui El País, l'objectiu és apaivagar a Trump, no ofendre'l.
0: Exacte. Clar, això també demostra que hi ha molt poca energia a Europa i els aliats europeus. Són 32 països a l'OTAN. Els americans són Canadà i Estats Units. Canadà està en el grup europeu. Clar, que l'objectiu sigui apaivagar i no sigui reformular i explicar i posar-se forts. Això demostra també que és possible perquè hi ha una divisió dins d'Europa i aquestes corrents de dreta i d'extrema dreta han entrat també a dins dels països europeus, i la sensació d'inseguretat fa que aquests que veuen el perill del Putin, que és un perill real, doncs diguin, escolti'm, nosaltres encara no estem preparats per defensar-nos, per tant, no podem fer res fins que estiguem molt més preparats des del punt de vista d'armament, des del punt de vista de la planificació. Clar, i això és una transició molt dolorosa, i per això doncs aquests excessos es permeten.
2: Dos coses que em semblen molt importants i significatives. Primer, una qüestió de fons. Tot aquest canvi, aquesta sensació de que la democràcia liberal s'està convertint en una cosa molt més autoritària i sense les regles de joc clares que hi havia abans, segurament que té molt a veure amb que hi ha un canvi profund de societat. Estem passat del capitalisme industrial, la democràcia liberal es va adaptar més o menys en el capitalisme industrial, ara estem al financer i digital. No sabem qui mana ara, perquè la democràcia industrial, bueno, parlàvem dels amos i els treballadors, els burgesos i els proletaris, però ara aquí ni la burgesia és el que era ni el proletariat és el
0: aquests
2: que era.
0: Aquests marcs en els quals havíem après a operar i en els quals havíem aposentat la governança global, no? El que en diem la governança dels béns públics globals, no? Que són des del medi ambient, l'educació, la salut global, o que són la tecnologia, o que són doncs tots els temes que fan referència a la seguretat. Aquests marcs han trontollat precisament perquè estaven molt aposentats en un sistema nascut a partir del 1945, que era un liberalisme que ens va portar molta pau, evidentment no tot arreu, a Amèrica hi van haver molts cops d'estat, a l'Àfrica processos de descolonització difícils, però en general els 80 anys d'aquest sistema, d'aquest acord, ha donat governança positiva i hem tret en general en el món moltíssima gent doncs, de la pobresa, i hi ha hagut aquest

0: sal tan important, no? Entre ells, doncs, a Àsia, no? I en aquest moment això trontolla, es fragmenta i la transició no és una transició com d'altres que hem viscut, no? Doncs per exemple, el 89, el 91, amb la caiguda del bloc soviètic, etc.
1: Tu eres corresponsal, eh? Tu vas estar a l'època de la perestroika.
0: Exacte, estava a Moscou.
1: Cristina Gallac és periodista, també.
0: I vaig veure la caiguda del mur de Berlín amb els propis ulls. Doncs ara ens trobem que no és una transició, és realment un canvi d'època.
2: Un canvi d'època
0: que estem escrivint, mentre l'estem veient, i, clar, generar aquests consensos cooperatius per embridar l'època i que, a més, beneficiï a Occident, que ara està més afeblit que mai, el percentatge del PIB dels països del G7, doncs abans era per sobre del 20% i ara estem per als voltants del 10%. Doncs, esclar, això demostra també que el sud global ha fet una empenta, ha tirat endavant i hem de comptar amb ells, demanen un lloc a la taula i els hi hem de donar.
2: I mentre aquí vivim amb aquest desconcert, Xina discretament va pujant, va fent, es va construint i sembla que no, com si no hi fos, i en canvi cada dia...
0: I ens està observant, planifica molt llarg termini, evidentment ha agafat una cursa tecnològica espectacular, sí. I no ha tingut cap problema amb, doncs, no democratitzar-se. Tots sabem que és un règim que evidentment no hi ha llibertats, però sí que hi ha un capitalisme d'estat molt poderós que dona uns elements de benestar a les famílies i, doncs, és un marc amb el que hem de conviure i Europa ha de saber tractar aquesta nova Xina que ha entrat en el sistema internacional, doncs, amb força. Per exemple, les Nacions Unides, Xina, fins fa poc, és quasi, no vull dir que es consolés, però quasi s'emmarcava a ser el líder dels menys desenvolupats, del G77, sí. Que són 130 i pico països. Ara està, doncs, liderant desenvolupament, està molt activa en temes de canvi climàtic, està molt activa en temes tecnològics, en què és governança global, en els espais protesta molt perquè en els espais financers internacionals no li pertoca, no té el que li pertoca des del punt de vista del poder econòmic que ja té, el FMI, el Banc Mundial, doncs voldria tenir més vots, no? I doncs els vots se'ls han quedat els occidentals, perquè són els que manaven el 45, oi? I això protesta. Però el sistema de Nacions Unides, doncs, utilitza el veto amb una discreció espectacular.
1: Ja que
0: només
1: parles...
0: quan veu els interessos propis. Per tant, tens tota la raó. Aquesta mirada a llarg termini i es posa en posició de domini, sens dubte, pacífic.
2: I en el terreny nostre, diguem-ne, Europa, una cosa que és inquietant és com, gairebé sense donar-nos en compte, la socialdemocràcia s'ha desdibuixat i ha gairebé desaparegut. En aquest moment, l'únic referent de la socialdemocràcia a Espanya és el Pedro Sánchez.
0: És dolorós, això de la socialdemocràcia, perquè realment la construcció europea, que ens ha anat molt bé, i nosaltres ens hi vam afegir tard, però sí que ens ha donat progrés i valors i benestar, es basava en aquest pacte de la democràcia cristiana i la socialdemocràcia. Sí. La democràcia cristiana s'escora cada vegada més a la dreta, ho veiem al Parlament Europeu, tres grups polítics d'extrema dreta que, juntament amb el Partit Popular, voten i obtenen majories. La política migratòria n'és un resultat. I, en canvi, la socialdemocràcia li costa més fer aliances, verds, el cantó més a l'esquerra de la socialdemocràcia, i són grups molt diversos, i els liberals, doncs, estan també una mica tocats, oi? Per tant, tens tota la raó, crec que és un tema. I quan l'altre, fa dos o tres mesos que va haver aquesta gran cimera progressista a Barcelona, i realment era emocionant, no?, veure líders de tot el món, eren més forts i més contundents els que venien del sud global. D'Europa en va venir molt pocs, i és un reflex d'això del que dius.
2: Aquesta pèrdua de pes d'Europa, no?, aquest desdibuixament.
1: I Cristina, abans parlaves de les Nacions Unides, tu ets la directora executiva d'un lobby, del més important, del GLW Voices, no?, que intenta influir en l'elecció de futur secretari general de la ONU. Una dona?
0: Mira, per nosaltres és clau.
1: Serà una dona?
0: Mira,
1: és plausible?
0: No ho sabem, però és possible. I ja semblava el 2016, quan jo era secretària general adjunta, que la successió del Ban Ki-moon havia de ser una dona, però, evidentment, doncs, no va ser, va ser el Guterres.
1: El 2016 han passat 10 anys, eh?
0: Han passat 10 anys. I les companyes que es varen presentar en aquell moment per ser candidates, tres de les més potents, la Susana Malcorra, la Helen Clark i la Irina Bokova, que totes venien del sistema de l'ONU i havien sigut ministres, i en un cas la Helen Clark, primera ministra a Nova Zelanda, van formar aquest lobby. Van dir que no ens torni a passar el mateix. Nosaltres hem competit, hem perdut, però no estem aquí per donar-nos per derrotades. I entorn d'elles doncs, hi vam ajuntar, doncs, són 80. I mira, continuem fent molta campanya. Fa un mes vam fer a Ginebra un debat de les dones candidates, sí, que després se n'hi ha afegit un altre. Escolta, un nivell de competència, de visió, de compromís extraordinari, que no diguin que no hi ha talent. Clar. Una era la Rebe Span, que ha estat vicepresidenta de Costa Rica i ara dirigeix una de les organitzacions més importants de comerç i de desenvolupament de les Nacions Unides. A més, ha demanat pausa perquè no s'interfereixi la campanya amb el que fa. L'altra era la Bachelet, la sí, conegudíssima Bachelet, presidenta xilena de Xile, dues vegades, líder de les Nacions Unides de gènere i també de drets humans, i l'altra, la Maria Fernanda Espinosa, que ha estat presidenta de l'Assemblea General i és una líder importantíssima d'Equador, exministra, etc. Doncs, després s'hi ha afegit una altra candidata, que és exministra de Guyana. Per tant, hi ha talent. El que sí nosaltres pensem és que és important que hi hagi un canvi del lideratge. El moment és tan difícil, tan complicat, que ja no volen les mitges tintes, i un compromís, decisió, i sobretot ocupar-se dels temes amb aquest apropament que necessita el sistema multilateral. Per tant, dona, però pel que significa d'experiència, de canvi, de no acovardir-se, de provar, necessitem gent que es comprometi en les negociacions. Hem desaparegut de les negociacions. Quan hi ha un conflicte, ningú negocia res. I abans muntàvem i tornàvem a muntar taules de negociacions, algunes no servien.
1: Que gràfic el que estàs dient.
0: Però és veritat, sí. I per tant, tot el que és la pau i la seguretat, evidentment que hi ha molts conflictes, però els hem de aprendre a resoldre el que en diem a partir d'un multilateralisme cooperatiu.
2: Però el que estàs narrant explica perfectament el que està passant, que és el desplaçament cada vegada cap a formes més autoritàries.
0: Evidentment, l'ús de la força.
2: L'extrema dreta hi està caient, la dreta hi està caient sistemàticament, s'hi està desplaçant-se sistemàticament. Això no deixa de ser inquietant. Tu veus, de tota manera, una possibilitat real de que la pròxima secretària general sigui?
0: Aquestes que he mencionat són totes competentíssimes, amb un domini de l'escena i una experiència nacional i multilateral. I pensem que això no ho vota la població, no ho vota l'Assemblea General, l'Assemblea General ho ratifica, hi ha 5 països que tenen dret de veto. Això ha de ser votat per 9 vots al Consell de Seguretat, que són 15, sí, i d'entre els 9 no hi pot haver-hi cap veto dels permanents.
1: I això passarà ara?
0: Això passarà entre ara, a partir de l'última setmana de juliol, i el mes d'octubre. Es van fent com vots de descart al Consell de Seguretat. És molt important, doncs, que es generi un compromís de que és el sistema que regula el multilateralisme, doncs no pot estar tan esbiaixat. 80 anys, 9 homes, doncs ara una dona i experimentada.
2: I una
0: no?
2: mica d'empatia.
0: Empatia, molt
1: mirada femenina. Ja.
0: Molt important.
1: Digue'm una cosa, Cristina, que acabem, Cristina Gallac, de la teva etapa de periodista. Has enyorat aquell periodisme de carrer que havies fet?
0: Mira, jo vaig
1: disfrutar
0: molt.
1: A Rússia, a Brussel·les.
0: Molt. Jo vaig disfrutar molt de periodista quan va caure el mur de Berlín o quan va caure el règim del Ceausescu o la perestroika i en fi, tot aquest, i que es va dissoldre la Unió Soviètica. Però també he de dir que he disfrutat moltíssim, el Josep deia, a l'OTAN, doncs, treballant amb el secretari general. A la Unió Europea, crec que a la dècada del 2000-2010 es va intentar molt un compromís diplomàtic i a les Nacions Unides va ser un somni de feina que vam aconseguir.
1: Hores estaríem parlant amb la Cristina Gallac.
0: Ja
1: gràcies, sí, per posar explicacions a aquest garbuix mundial que deia en Josep. Moltíssimes gràcies, Cristina Gallac. Ha estat un plaer. Josep, fins a temporada
2: fins
1: que ve.
2: Fins a la temporada vinent.
1: Una abraçada. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 7.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: Ven y Pujagán, llegan las rebajas que jamás olvidarás. Cheslong Kyoga de 265 centímetros de ancho, reclinable y reversible, antes 675 euros, ahora 595. Ven a tu tienda y Pujagán más cercano, compra online en ipujagán.com.
6: Piensa en un corazón, en un tomate. ¿O un botón de alarma? ¿Ahora? ¿En un coche? ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
7: ¿Qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.